0: ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnants.

t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent, aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
1: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
1: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podíem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit, com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Matagàs, gent que va al Pla de la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
1: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
16: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
17: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 6, i després al vespre el que vindran són les activitats socials, els sopars.
16: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
1: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan García, que s'estrena en una cita internacional, i Eric García, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
18: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la Sub-19, en la Sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
1: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
19: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió!
20: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
21: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
22: Quan jugues amb foc tota la temporada,
2: Al final et cremes i és el que ens ha passat.
3: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
22: Tinc ganes de plorar, sincerament. Perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
20: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
23: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
24: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i com

0: El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
1: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Tots els marroquins roben

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de...

0: A primera hora d'aquest matí, un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, de Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, suara en la portada, avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal de atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments, implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. 2 de cada 3 no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
2: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és un ens, una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
0: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
2: doncs efectivament el risco se'l pren l'alcalde i bueno, et jugues el joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè bueno, el poble no es quedi aturat.
0: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
0: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
2: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar cap de les subvencions.
0: Doncs ens queda clar el titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
2: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
0: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
3: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
4: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
3: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
0: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català, amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
5: especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
0: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, que de la Selva, l'Escala o Sal. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
6: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
0: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una 20ena de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una 10ena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. Minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc en gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar el de Los Palacios.
7: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
0: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens

0: aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser, i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
1: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
2: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
3: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
4: Tinc ganes de plorar, sincerament. Perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
0: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
5: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
6: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
7: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
8: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
6: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
5: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
9: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
10: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
5: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
11: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
12: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
11: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació els municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I una notícia que acabem de conèixer, Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, d'en Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o un àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Li preguntem a la Mireia Camats del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara la P7 i retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i entre Sant Cuat i Barberà en sentit nord. A la C-17 i a Quart de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-60 i aturades la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C-59 i retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C-58 a l'autopista del Vallès i retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord. A la Pota Nord, a la B-20 i aturades a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a la 2, i a l'altitud hi ha aturades entre Castellbisbal i Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha retencions en diferents trams del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, a l'autopista del Garraf i a Quart de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I al transport públic hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Temps sense canvis. En argot d'aviació, vaja, que anem amb velocitat de creuer i sense turbulències.
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, una calma absoluta, avui una placidesa total i una bona mostra. És el temps que està fent a hores d'ara, està gairebé serè el cel a gairebé tot el país. Sí que tenim alguns núvols més baixos i alguna boira i tot, però molt local. A prop del Delta de l'Ebre hi ha alguns nuvolets que semblen plomes, teranyines, que s'estan movent des del mar cap a terra i que a hores d'ara afecten, per exemple, l'àmbit metropolità, però simplement serveixen per donar un toc de decoració al cel. Aquests núvols que seran completament descafeinats, temperatura que ja es va enfilant i una tarda que tornarà a ser d'estiu, amb moltes temperatures màximes, entre 29 i 34 graus. On més pujarà, com ha passat els últims dies, serà cap a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. Aquesta tarda amb 4 núvols al Pirineu, sense tempestes. I Helena, amb vista demà, dijous, divendres, dissabte, encara més calor. Per tant, si la porta del forn no estava prou oberta, Déu-n'hi-do, estarà de bat a bat a partir de demà. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a la tarda, finalment, es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba el dia que el govern aprova la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya, i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però a les protestes dels docents s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que han fet avui una crida a la vaga entre els estudiants de secundària i universitats, amb mobilitzacions al centre de Barcelona per denunciar el deteriorament de l'educació pública a Catalunya. Reclamen més recursos, reducció de ràtios i rebutgen el pla pilot amb Mossos, que consideren un error de fons. El per què ara d'aquesta convocatòria li preguntem a la Tània Ros, que és portaveu nacional del sindicat. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Tània.
5: Bon dia.
1: Els docents...
5: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs vinga, som-hi. Els docents fa setmanes que estan en vaga, deia. Per què el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considereu que ara també cal una vaga estudiantil?
5: Bé, nosaltres fa mesos que també ens hem sumat a les convocatòries docents i animem a les estudiants a que prenguin també el seu paper dins les protestes, i també doncs, a les darreres convocatòries docents hem estat convocant. Però ara veiem la necessitat de, davant aquestes jornades històriques de vaga, per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga, i llavors nosaltres ens sostenim un parelles per seguir portant el conflicte aquest latent que feia temps que estava a les aules, doncs, als carrers. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans. Nosaltres no hem convocat la vaga només a Catalunya i no estem parlant només a Catalunya, sinó que nosaltres parlem amb un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià, i la situació és la mateixa que la que dona arreu del territori. Llavors nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Molt bé. Tània, em comenten que a hores d'ara hi ha alguns instituts on és difícil accedir a les aules perquè hi ha piquets, no sé si piquets informatius o piquets que això, que estan impedint l'accés. No en tinc ara constància massa, no sé si vosaltres em podeu donar informació al respecte.
5: Ara mateix s'estan duent a terme, bé, depèn del territori, però a Barcelona s'estan duent a terme piquets que en principi no deixen accedir a la gent, però són també informatius.
1: I en tot cas, això continuarà, diguéssim, durant tot el dematí o és senzillament puntualment per deixar constància d'aquesta protesta vostra?
5: Quan avanci el matí, doncs els piquets aniran sent columnes que aniran totes juntes cap a la manifestació.
1: M'agradaria preguntar-te també una qüestió sobre el català, una de les vostres reivindicacions. A les universitats catalanes hi ha una preocupació creixent per el retrocés del català en la docència i en la recerca. De fet, les pròpies universitats parlen d'emergència lingüística. Com ho veieu des del sindicat? És un problema de política educativa o, atenció, també d'usos reals dins de les aules? Alguns alumnes diu que volen que es facin les classes en anglès o en castellà.
5: Són les dues. La realitat de les estudiants és que anem a classe i la majoria d'assignatures no les podem rebre en català. Llavors, nosaltres també el que reivindiquem és poder prendre consciència d'aquesta situació d'excepcionalitat, que no hauríem de per què viure en la nostra terra, que tenim el dret a estudiar en la nostra llengua. Prendre consciència d'això i lluitar.
1: Molt bé. Doncs, Tània, queda clara la vostra postura. Estarem pendents d'aquesta manifestació que feu a Barcelona, al centre de Barcelona, però també a València. En som conscients. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi bé.
5: A vosaltres.
1: Doncs un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui també s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però de moment sense avenços. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix amb cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
7: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
6: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
8: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
9: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat. No? I les farem a partir de les 5 de la tarda, 5 a 7, i després al vespre el que vindran són les activitats socials, els sopars.
8: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: I atenció als veïns de Manresa perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència. Aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la Sub-19, en la Sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Y conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats, després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Divisió, divisió, divisió, divisió, divisió, divisió, divisió.
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera, del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una cinquantena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí, de Canal 21 Ebre.
11: El dissabte 30 de maig es celebrarà la 15a edició del torneig d'handbol platja a la platja de les Avellanes de l'Ampolla. Per matí serà el torn per als escolars i per a tarda jugaran els federats. L'organització espera comptar amb una cinquantena d'equips. Hi haurà medalles per a tots els que prenguin part en aquesta activitat que està organitzada per l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Magí Marqués és el president del Centre d'Esports Tortosa.
12: La gent sempre s'inscriu al final, vam donar data límit aquest cap de setmana, ja estan movent-se molt, tenim equips de fora de les Terres d'Ebre, evidentment. La nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i algo equips, que és un format adequat, i com sempre agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
11: I el torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
0: I arribarem a 9:15 amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
13: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
14: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
13: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o un

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Dos de cada tres pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions

agents dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet dues identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Celrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per als territoris. Doncs això, en plena tercera setmana de mobilitzacions i a les portes d'aquesta reunió amb Educació, volem saber amb quin marge real arriben els sindicats a aquesta trobada decisiva. I en parlem amb la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
2: Hola, molt bon dia.
1: Deia, nova reunió amb Educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un apunt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
2: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres, jo ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo el que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment hi ha aquestes últimes darreres meses ja doncs, obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu portem molt temps lluitant.
1: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'Educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els hi demanàveu, perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que es que faria desencallar el conflicte?
2: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquests
1: 1.800 places.
2: Que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs, tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat. I per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Iolanda, acabo ja molt ràpid, si us plau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que com a mínim la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
2: Sí, sí, estem disposades a fer a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i que quedi molt clar que nosaltres això ho submetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient i per tant, assignable o no. Així que esperem doncs, que l'administració ens presenti una oferta prou atractiva com perquè el col·lectiu pugui dir que sí.
1: Doncs també ho esperem nosaltres, creuem els dits, que vagi molt bé la negociació, seny, enteniment i que vagi bé, endavant, molta força. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I a les propostes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals per a mestres i professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
3: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
1: Més coses, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la Granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
4: A la Granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
5: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones que hauran opositat, que hauran aprovat una oposició complicada i haurem pogut cobrir aquestes places. Llavors, només el que reclamo és que, com a societat, informem d'aquestes necessitats, que enginyers, juristes, economistes s'opositin, aprovin, i llavors sí, podran cobrir aquestes centenars de places que necessitem als nostres ajuntaments.
4: A l'espera d'aquestes noves places es demana també poder fer una transició adequada.
5: problema és que els consells comarcals tampoc tenen aquestes postes. Vull dir, necessitem secretaris interventors que es diuen SATs al Consell Comarcal, perquè en el mentrestant, en aquest gap d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests SATs donar servei mentre estan als ajuntaments.
4: Les 540 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. I l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
6: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot els veïns que estan a propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del Congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
8: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
9: Tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo. Esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
8: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
1: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó de la capital catalana, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris que avui faran aquesta vaga indefinida?
10: Hola, Elena, bon dia. Mig miler de treballadors i treballadores de les 41 biblioteques que hi ha a la ciutat de Barcelona estan cridats i cridades avui a fer vaga indefinida. I amb Irene Lameiro, ella és delegada sindical de la CGT i també bibliotecària. Elena, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Quines són les reivindicacions bàsiques que justifiquen aquest inici de vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona?
11: Vale, doncs ja estem mobilitzades des de Sant Jordi, vull dir que i ens hem mobilitzat altres vegades, això ve de lluny. Però ara mateix el que estem demanant és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional. Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
10: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu els lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
11: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no? Que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques ens hem convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
10: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa, confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
11: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí, això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia, perquè no accepten, al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució, esperem que sí que la tingui.
10: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta, Elena, tal com t'explicàvem, a 41 biblioteques de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
1: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
12: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal l'aporten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
13: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamín, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
12: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
14: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
15: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
12: Ja és a semifinals al Liceu, demà t'explico qui són els tres classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
16: Va, doncs merci, Cristina, que vagi bé.
12: Fins demà.
16: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no. I és que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la guerra del francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com és tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
17: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 Espinelves, deixa un carril, talla també un altre, en aquest cas d'un camió, a la P7 a Badia del Vallès, també talla un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i finalment a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar a posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 no registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riudarenes, també a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CMA ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare Isaac Andic durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CMAT és a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Malgrat 107.4.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: On amb el gat, serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 26 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Elia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i Darder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents. El ple del darrer dijous ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, per regular l'ús dels habitatges turístics a Malgrat. Segons ha exposat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, fins a la vila no tenia cap norma que regulés aquest tipus d'habitatges. De fet, a Malgrat ara hi ha 385 pisos turístics. Aquesta modificació indica que es contempla un màxim de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. A més, aquesta aprovació implica que se suspèn l'atorgament de llicències d'habitatges d'ús turístic durant un any. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, ha criticat que aquesta modificació urbanística només està complint els mínims que indica la llei i que, per tant, es tracta d'una opció poc valenta. El regidor indica que amb la regulació es podria arribar a tenir fins a 1.000 pisos turístics. El govern, de fet, hauria de rebaixar la modificació del POUM a 2 habitatges turístics per cada 100 habitants.
2: Senyors del govern, aquesta modificació del POM no l'hem de tractar com un tràmit burocràtic corrent, creiem, o un simple cross administrativa, sinó que ha de ser una resposta contundent a una emergència social. I aquí és on nosaltres topem amb la seva proposta, perquè no percebem que s'hagi utilitzat aquesta eina urbanística al 100% per revertir realment una crisi habitacional. La seva modificació proposa, com havia apuntat el senyor Serret, 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants, que és el llindar que te fan màxim en municipis d'alerta com és el nostre municipi. Per tant, ens estem limitant a un mínim administratiu, creiem, que ens portaria, de fet, sobre plànol, ens porta a un màxim potencial de 1.000 habitatges d'ús turístic a Malgrat. Són moltíssims habitatges. Per tant, això no creiem que sigui fer una política d'habitatge valenta, sinó que és simplement complir un tràmit de mínims. També des d'Esquerra som perfectament conscients que ja existeix un recorregut anterior a aquesta regulació i entenem i respectem que qui hagi volgut prioritzar el seu habitatge per posar-lo en ús turístic no ho compartim, però potser té el dret de seguir-ho fent fins ara. Per tant, no ens tanquem en banda a eliminar tots els habitatges d'ús turístic a Malgrat. Però sí que va bé aquesta regulació perquè així també la incertesa jurídica que pot tenir aquesta gent i veïns del poble que ja operen d'aquesta manera doncs els hi pugui desaparèixer. És precisament per aquest motiu que acabo de dir ara que nosaltres emplacem el govern a repensar aquesta dada de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 persones i la rebaixem als 2 habitatges d'ús turístic per cada 100 persones que són, si fa o no fa, els números que ara estem controlant a dia d'avui al municipi de Malgrat, que són aquests 385 habitatges que comentava el senyor Serret. Estem en una zona residencial tensionada i actualment ja disposem d'aquests habitatges, 385, i si amb aquestes dades actuals les nostres famílies i el jovent també pateix per trobar un lloguer, ens preguntem si algú de l'equip de govern, ens ho poden respondre si volen, de veritat creu que ens podem permetre el luxe de algun dia tenir 1.000 habitatges amb la situació que estem ara, 1.000 habitatges d'ús turístic a Malgrat. Per tant, tenim una oportunitat d'or per dir prou i per donar un missatge molt clar a la ciutadania que a Malgrat no fem negoci amb el dret al sostre i fem servir aquesta modificació urbanística per fer política transformadora i protectora.
1: El portaveu de la CUP, Enric Zaldo, considera que es podrien limitar els habitatges d'ús turístic en certes zones de Malgrat. A més, puntualitza el nombre de pisos turístics il·legals i considera que afegint la quantitat d'hotels i places turístiques, la modificació urbanística podria ser més restrictiva.
2: La modificació planteja que allà on actualment el POUM permet l'ús residencial es permet també l'ús turístic. Això d'entrada a nosaltres doncs, ens representava una certa alarma perquè creiem que podia ser positiu delimitar certes zones on sí que es pogués fer habitatge turístic i certes en les que no. Sí que és cert que amb la normativa actual que s'ha anat actualitzant i anat fent passetes endavant en aquest sentit, actualment perquè hi hagi habitatges d'ús turístic dins de comunitats de veïns, dins de blocs de pisos, els estatuts d'aquesta comunitat ho han de permetre explícitament, no n'hi ha prou amb no dir res o amb prohibir-ho, sinó que ho han de permetre explícitament, per tant això ja redueix una mica el risc doncs, que hi hagi aquest tipus d'habitatges creant conflicte en edificis residencials. Llavors en aquest sentit el que demanem és que des del govern, des de la regidoria que pertoqui, possiblement barris, s'informi, o urbanisme, s'informi a les comunitats de veïns doncs, que tenen aquest dret i que, doncs, si ho consideren, modifiquin o no els seus estatuts per tal de, nosaltres considerem, no utilitzar nous habitatges d'ús turístics en els seus edificis. La segona qüestió, respecte a aquest topall de 5 habitatges, avui Malgrat de Mar, insisteixo, subratllo, té concedides 385 llicències d'habitatge d'ús turístic. Aquestes són les legals. Les il·legals, no sabem quantes n'hi ha. Això, com ha dit el regidor, equival a 2 habitatges d'ús turístics per cada 100 habitants. En un municipi, en què, com ja ha dit el portaveu d'Esquerra, tenim més de 11.000 places turístiques entre hotels, càmpings i apartaments. Aquest decret de la Generalitat, que permet fins a 10, en el cas de Malgrat, pels motius que també ha explicat el regidor, es marca en 5, nosaltres ens agradaria, voldríem que encara fos més restrictiu perquè marge en tenim i nosaltres consideraríem que podríem limitar-ho a 3 o fins i tot a 2, que és el que ja tenim a dia d'avui.
1: El regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, ha respost que la modificació del POUM és menys restrictiva precisament perquè costa més modificar-la, a part que té una trajectòria de llarga durada entre 10 i 15 anys. Serret indica que per aquest motiu existeixen les ordenances més fàcils de fer i que aquestes sí que poden ser més restrictives respecte a la quantitat d'habitatges d'ús turístic.
3: Avui el que portem a aprovació és un document general, un document marc, que regularà la norma urbanística pels propers anys. Un document que, com hem comentat tots, és prou complex i que el seu tràmit d'aprovació arribarà segurament a un any llarg, perquè no és un procés ràpid. I, per tant, la proposta que avui fem al govern, però que també és una proposta tècnica, regular els habitatges d'ús turístic amb una forma més restrictiva en un document com aquest, el que està fent és encotillar aquest ús en els propers 10-15 anys. I per tant, i vostè mateix n'ha fet esment, un cop aprovat aquesta modificació haurem d'aprovar l'ordenança que reguli com donem les llicències. I aquesta ordenança pot ser més restrictiva que el propi planejament urbanístic. I per tant, home, no caiguem en l'error que s'ha comès altres vegades de voler ser més restrictius que la norma en un àmbit urbanístic com aquest, en el que si d'aquí 15 anys la situació ha canviat, podem permetre que hi hagin 5 habitatges, perquè una ordenança és fàcil de modificar i aprovar pel plenari. Una modificació de planejament comporta tot un seguit de procediments i d'accions que farà que el municipi en matèria d'habitatges d'ús turístic quedi encallat durant un temps. I per tant, vam dir, home, regulem el que permet la norma, no serem més restrictius que la norma general i en tot cas, amb aquesta diagnosi que tenim a les mans, valorem a l'hora de regular amb l'ordenança la tipologia, el nombre d'habitatges que podrem donar a partir dels anys que vinguin següents. Això, evidentment, jo avui no els hi puc dir perquè no és el que portem a aprovació. El que portem a aprovació és la modificació de planejament que regula els 5 habitatges per cada 100.
1: La modificació del POUM es va aprovar amb l'extensió d'Esquerra, PP i la CUP. L'alumna de l'Institut Ramon Turró i d'Arder, Elia Mas Jiménez, ha estat una de les guanyadores dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat. El seu treball, entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa, conclou com l'ús habitual de calculadores i eines digitals ha fet perdre protagonisme al càlcul mental entre els adolescents. Escoltem l'entrevista que li hem fet des d'Ona Malgrat. Bé, parlem ara d'educació i més concretament d'entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa. Aquest és el títol d'un dels treballs de recerca de batxillerat premiats aquest any per l'Ajuntament de Malgrat. Parlem amb la seva autora, l'Èlia Mas Jiménez. Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
1: Bé, en primer lloc, per començar, què en consisteix exactament aquest entrenament cognitiu a l'aula?
4: Bé, el meu treball es centra en el càlcul mental, més que res, perquè bueno, he anat veient que a la vida quotidiana s'ha anat perdent el protagonisme del càlcul mental, ja amb les calculadores i les tecnologies del mòbil, i volia doncs, potenciar el càlcul mental entre els adolescents i a les aules.
1: D'on neix aquesta inquietud teva? És a dir, com és que un dia vas dir mira, haig de fer un treball de recerca sobre això?
4: Bé, jo al principi no sabia quin tema fer, però sempre m'han agradat molt les matemàtiques i també el tema d'educació també m'ha agradat molt. I bé, sempre de petita m'agradaven molt les proves de càlcul mental que fèiem a l'escola, proves cangur i tot això de matemàtiques, i llavors vaig dir, anem a veure quin és el nivell dels adolescents de càlcul mental de Malgrat. Vale. I em vaig centrar en segon d'ESO perquè comencen ja a introduir la calculadora o ja l'han introduït a l'aula i era un bon moment per veure si també influenciava o no la calculadora en aquest càlcul mental.
1: Val. Què diferencia una ment activa, com defineixes el treball, d'una que no ho és tant?
4: Bé, tenir la ment activa aporta molts beneficis. En situacions com a l'hora de comprar en un bar i qualsevol cosa, també ajuda a que puguis solucionar problemes quotidians, com això d'un bar, o també en despeses més importants i econòmiques, com l'habitatge d'un pis, el lloguer i tot això, també ajuda. I a part d'això, en situacions quotidianes, ajuda també a, després de, al llarg de la vida adulta i a la vida més de la vellesa, a tenir una ment activa implica ser més àgil i potser pot associar-se a tenir un menys risc de demència i de malalties neurodegeneratives.
1: Val, com et vas plantejar el treball? Perquè entenc que un treball de recerca, jo fa anys que en vaig fer un, però no ho tinc molt fresc, has de plantejar-te un objectiu, no? Unes preguntes, no? I mirar d'aconseguir complir amb aquest objectiu. Llavors, tu dius que ho vas enfocar a alumnes de segon d'ESO d'aquí Malgrat. Vas agafar una mostra, entenc, d'alumnes. Pots desenvolupar una miqueta més això?
4: Sí, sí, bé, com bé has dit, em vaig entrar en segon d'ESO i vaig anar llavors a les escoles de Malgrat de Mar, a les classes de segon d'ESO i a totes les classes vaig passar un qüestionari de càlcul mental, que el vaig fer jo, de 21 preguntes, diferenciat per 3 nivells de dificultat.
1: Vale.
4: I en total me'l van respondre 187 alumnes d'aquestes escoles. I bé, el meu objectiu era veure si hi havia un bon nivell de càlcul mental. I jo principalment vaig interpretar que el criteri d'avaluació seria que han d'encertar un mínim d'un 65% del qüestionari. Per què? Doncs perquè dels 3 nivells de dificultat, un era bàsic, l'altre era mitjà i l'altre era més difícil. I llavors, com a mínim, haurien de saber respondre al nivell bàsic i al nivell mitjà.
1: I per posar un exemple, com són aquestes preguntes, aquests exercicis?
4: Vale, del nivell bàsic comencem amb operacions de una xifra i de dos operadors només. Doncs, per exemple, 24 entre 3.
1: Vale.
4: I després ja anem pujant amb operacions amb parèntesis o amb tres números, com per exemple 3 menys 5 per 3. I després ja potser 42 menys 5 més 2. Així anem pujant al nivell.
1: Val, i dels resultats vas extreure que Malgrat, o sigui, ha aprovat, diguéssim, té un nivell de càlcul mental adequat.
4: La mitjana va ser un 60%. Per tant, segons el meu criteri, no està aprovat del tot. Ostres. Llavors caldria reforçar el càlcul mental. Però més enllà dels resultats, jo el que em vull centrar és en això, que cal potenciar-lo, perquè és una habilitat molt important a l'escola també, perquè ajuda que els alumnes, quan se centren en problemes més complicats, no s'encallin en operacions senzilles i que podien fer en càlcul mental, i també tinguin més seguretat i autonomia a l'hora de fer operacions i fer càlculs matemàtics.
1: I això creus que s'ha produït també perquè ens hem acostumat molt a utilitzar calculadores o eines, no?, que ens faciliten aquests càlculs i no el fem per nosaltres mateixos, no?
4: Sí, jo crec que sí, perquè bé, ara amb qualsevol operació i qualsevol inseguretat que tingui l'alumne de jo què sé, 1 per 1 ja es calcula per mínima inseguretat de dir, vale, està bé l'operació. I sí, crec que també s'ha de tenir més confiança en tu mateix i també saber com s'ha d'utilitzar la calculadora, perquè és molt important saber com s'ha d'utilitzar. S'ha d'utilitzar en operacions complexes com calcular angles, calcular sinus, cosinus, però per calcular operacions bàsiques que es poden fer mentalment, doncs és millor utilitzar la ment per als beneficis que ja he dit.
1: Mm-hmm. Aquest mètode que tu has aplicat, d'aquests exercicis que has fet, has vist que es facin en altres escoles o el sistema educatiu d'alguna manera hauria, creus tu que hauria de canviar per tornar, no?, a recuperar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
4: Clar, perquè jo després de fer el qüestionari vaig parlar amb els professors d'aquests alumnes. Ostres. I els hi vaig preguntar que si practicaven el càlcul mental a l'aula en algun moment de l'horari i de l'escola, i em van dir que no, perquè s'havia de seguir el temari, i en el temari, doncs, en teoria s'havia assolit de primària aquest càlcul mental. Llavors, a secundària almenys, ja no el practicaven habitualment, si hi havia algun problema sí que esperaven, però no podien aturar-se molt i dedicar-li molt de temps perquè no estava dintre del temari i s'havia de seguir per després el temari.
1: O sigui, detecten el problema però no s'aplica una solució.
4: No molt.
1: Ostres, no, perquè sí que és cert que quan un profe detecta que uns alumnes d'una classe tenen un problema en un apartat concret, se li dedica, entenc, que se li dedica més esforços, no?, a millorar aquesta part, però llavors sí. Et diuen que no es pot alterar.
4: Bé,
1: això.
4: Bé, és que en teoria el càlcul mental es practica i se li dona molt, molt de pràctica a primària. Mm. Llavors, clar, arribat a secundària és una cosa que ja haurien d'haver assolit i ja haurien de saber com es fa. I ara, clar, en tema de calculadora també, doncs qualsevol alumne que tingui un dubte tendeix a utilitzar la calculadora i ja està.
1: Val. Llavors, tu creus que s'hauria de seguir aplicant aquest càlcul mental al llarg de tota l'etapa educativa, és a dir, primària, secundària, batxillerat, o veus tu que potser no és necessari, o extendre-ho fins a l'ESO? Fins a acabar l'ESO.
4: Jo crec que almenys fins la secundària estaria bé reforçar-ho, perquè és una habilitat molt important, com ja he dit, i perquè no es perdi, perquè al final si deixes de practicar-la i te'n deixes de només utilitzar tecnologies, es perd aquesta habilitat, i és una habilitat molt important i jo crec que s'hauria d'anar reforçant. De fet, jo quan vaig anar a les escoles vaig fer, a part del qüestionari per passar-los i avaluar-los, vaig fer 4 qüestionaris més de reforç i perquè poguessin practicar els alumnes, i els hi vaig passar als professors perquè poguessin practicar a la classe i poguessin anar tenint aquesta habilitat en els moments últims 5 minuts de classe, per exemple, de matemàtiques d'un divendres, doncs que passessin aquest qüestionari i poguessin practicar.
1: I quina va ser la resposta per part dels alumnes d'aquestes proves que els hi vas fer? O va ser positiva? Ho van veure bé? Van dir, mira, no m'atabalis?
4: Ho van veure bé perquè sempre, doncs, quan no sigui classe, doncs millor qualsevol altra cosa. Però els hi va agradar, i a vegades a mi em sorprèn que en operacions molt senzilles estava passant el vocacionari i em deien, ala, t'has passat, que difícil. I en operacions molt senzilles que un nen de 5è de primària hauria de saber fer. Uh-huh. Llavors també em van dir, sí, jo vull que tornis, no sé què, vull que seguim fent, i per això vaig fer jo aquests qüestionaris, perquè seguissin fent i seguissin practicant.
1: Abans has mencionat una cosa que m'agradaria tornar a fer incís, que és que no només serveix aquest càlcul mental, no?, aquesta ment activa, a les aules, sinó també fora d'elles. És a dir, també entenc que això es podria aplicar, o sigui, amb persones grans o gent de la meva edat, per exemple, els 30 cap amunt. És a dir, creus tu que es podrien aplicar aquests exercicis, o com s'hauria d'aplicar, com hauríem de treballar nosaltres, ara que som ja adults i ja no estem a l'escola, per fomentar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
4: Bé, avui dia ja hi ha moltes aplicacions que són ja de ment activa, i jo crec que tothom les hauria de fer servir en algun moment de la seva vida, perquè potencia molt aquesta ment activa i ajuden també als adults a no perdre aquesta habilitat i també, com ja he dit, a tenir menys risc de qualsevol malaltia o qualsevol deterioració del cervell.
1: Sí. Val. Quina, alguna aplicació que has dit? Un exemple que coneguis?
4: Hi ha una que es diu Brain.
1: Brain?
4: Sí.
1: Vale.
4: Que és molt bona, i hi ha diferents operacions. També hi ha operacions, hi ha càlculs, però també hi ha problemes de memòria, de que tens cares i has de saber reconèixer-les després d'uns minuts, la memòria, i sí, a mi em va molt bé. Jo ho utilitzo i a mi em va molt bé.
1: Val. I ja per acabar, diguéssim, tu has fet aquest treball enfocat, diguéssim, al càlcul mental, t'agraden les matemàtiques, no sé si vols enfocar la teva carrera professional a l'àmbit pedagògic o estàs més enfocada en la part científica de les matemàtiques?
4: Bé, jo crec que estic enfocada a les dues parts, perquè jo des del principi m'agradava molt les matemàtiques i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb les matemàtiques, però m'he anat adonant durant aquest treball i durant la part teòrica també vaig fer una part teòrica molt interessant, per exemple, que he tingut interès en les parts del cervell i en la part neurocientífica, perquè m'ha agradat molt veure quines parts del cervell estan implicades en el càlcul, quines no, i com això després es reflecteix al cervell.
1: Molt bé, doncs Elia Masquiménez, enhorabona per aquest premi de recerca i esperem que et vagi molt bé. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Bé, seguim, marxem ara de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament marxem a Palafolls. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca, amb un balanç de tres homes detinguts entre 30 i 62 anys. Una de les operacions es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. En l'Escorcó i a Palafolls, els agents van trobar 152 quilos de capdell de marihuana. A més, s'ha descobert un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. I a Calella, les persones que acudeixen per primera vegada al CAP compten amb un acompanyament específic per facilitar aquest primer contacte amb el sistema sanitari públic. Es tracta d'un programa pioner que es basa en la creació d'equips de professionals de referència amb sanitaris i personal de l'administració que les ajuden a conèixer el funcionament i els serveis que tenen a l'ambulatori. Aquesta iniciativa respon als objectius de model CSIR que impulsa el Departament de Salut per provar noves formes d'atenció més properes, àgils i adaptades a les necessitats actuals de la població.
0: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Destaquem a nivell nacional que el Ministeri de Drets Socials i Consum ha obert un expedient sancionador als portals d'apostes Polymarket i Calci per una possible infracció de la normativa del joc per operar a Espanya sense disposar de la preceptiva habilitació administrativa ni complir tampoc les exigències generals del sector. Segons ha informat l'executiu espanyol, s'ha emès una ordre cautelar per bloquejar a Espanya les pàgines web d'ambdues plataformes. I també l'àrea bàsica de salut de Salt ha impulsat un cribatge per la detecció precoç de l'ull gandul en infants de menys de 18 mesos. La iniciativa s'emmarca en el projecte presentat per l'equip de Salt com Centre de Salut Integral de Referència i que converteix alguns centres d'atenció primària en un laboratori de proves per assajar nous models. El pla pilot, que s'ha començat a materialitzar ara, arriba a 120 infants d'entre 15 i 18 mesos. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, amb el nostre company Luis Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa?

Bé, i repassem l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 6:45 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Elia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i Darder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dimecres a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes. Pérez.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa, amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, dos de cada tres no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers...
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetjar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació els municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs tot plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia.
12: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
14: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
14: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
15: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
14: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
17: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
16: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
18: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
16: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
14: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
19: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
14: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
20: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
14: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
21: La prova realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
22: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autorefractòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
21: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
0: Doncs no deixem els més petits, perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
14: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ja ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
23: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'Àrea Municipal de Comerç.
24: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18. I, bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
23: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
24: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh?
23: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: Notícies en xarxa.
0: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus exprés, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
5: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
12: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
7: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant, doncs, aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, doncs, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
12: Actualment el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
0: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
14: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
14: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baixamportanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Picó. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
9: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
8: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
25: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. A primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
26: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
25: A la Lliga F, Alexia Putellas s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça al Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
25: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
3: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
25: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
4: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
25: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui al Calafell i al Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Tots els marroquins

Repassem els titulars del dia. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Elia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i Darder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
1: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta

0: projecte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
1: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
2: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
1: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
2: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
1: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
2: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
1: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
2: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
3: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
2: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Díos.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també

0: És veritat que deixem de tenir, no?, doncs les places que tenen.
1: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament. L'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
2: Notícies en xarxa.
3: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura, d'USTEC.
5: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
6: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
4: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
3: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
7: Professores i estudiants!
8: Unides i endavant!
9: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
10: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
9: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
3: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
11: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles de delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
3: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
11: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
12: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
11: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
3: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
14: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
13: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
12: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
13: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
11: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
3: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
15: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
3: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
11: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
16: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
11: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
3: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
18: són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
17: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
3: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
19: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
20: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris d'edats diferents, i ens vam inventar allò i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
19: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
11: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
3: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
11: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
21: L'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure 2 curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
17: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra és regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
22: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda. Una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
17: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
3: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la 2a edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
0: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
23: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
3: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
1: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
5: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
1: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
3: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic, de Manolo González.
6: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
24: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
6: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
25: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
6: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
26: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
6: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
27: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip ha de tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
6: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espart Girona, a la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
11: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paniquén, ha destacat avui els objectius de la convocatòria.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I avui també ha obert al govern la convocatòria de 540 places de secretaris interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. I sindicats d'educació reuneixen aquesta tarda novament per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinents. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix d'aquesta trobada prevista per aquesta tarda. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals, un text que ja s'havia tractat i que ara s'aprova en segona volta, com us dèiem. Més actualitat avui, el jutge ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juliol. La defensa de l'expresident espanyol demana ajornar la declaració prevista que, recordem, havia de ser el 2 de juny a l'Audiència Nacional. L'advocat de l'expresident argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix i dels que ahir ja en teníem algun coneixement. A l'actualitat esportiva, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del Club Montchi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins a 2027 després d'assolir la permanència. Montchi confia, ha dit, plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. El Sindicat d'Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera, Laia Muñoz.
6: La mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar o l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt ha motivat un comunicat ahir dilluns del Sindicat d'Habitatge del Baix Maresme on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament de la crisi habitacional.
3: I la policia local de Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà, Melina Morilla.
7: Aquestes vigilàncies s'intensificaran en els punts del poble on s'han detectat més queixes per garantir la convivència i el manteniment de l'espai públic.
3: El cap de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner, Sergi Ferrer.
8: Es tracta d'un programa pioner que es basa en la creació d'equips de professionals de referència amb sanitaris i personal de l'administració que les ajuden a conèixer el funcionament i els serveis que tenen a l'ambulatori.
3: Malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat.
9: Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació dels camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'espai agrari de la Baixa Tordera.
3: La Sala Cabanyes porta al Centre Cívic Algor de Sant Vicenç de Montalt una obra sobre la memòria de la Guerra Civil. Martí Capçada.
10: Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil espanyola.
3: I l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Mar Tres Serres.
11: Sí, després d'una final a 4 apassionant, l'equip que ja havia quedat primer a la Lliga Regular va guanyar 4-1 als Bambinos i es converteix en el primer equip en guanyar aquest nou torneig de futbol al municipi.

0: El sindicat Habitatge alerta de l'augment d'infrahabitatge al Baix Maresme i assenyala el cas de l'home mort en un incendi a Cabrera. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la mort d'un home arran d'un incendi al magatzem on vivia a Cabrera de Mar, o bé l'incendi de fa uns dies en un assentament de barraques a Vilassar de Dalt, ha motivat un comunicat ahir dilluns del sindicat d'habitatge del Baix Maresme, on alerten de la proliferació de l'infrahabitatge en aquesta subcomarca, un fenomen que aquesta entitat vincula directament a la crisi habitacional. Ahir de matinada es va rebre l'avís d'un foc en un immoble a l'avinguda Maresme de Cabrera de Mar, i en l'operació d'extinció els bombers van trobar el cos d'un home sense vida que després s'ha sabut que dormia habitualment al magatzem on van començar les flames, segons informava TV Mataró. Fa una setmana, a Vilassar de Dalt, els bombers van haver d'apagar un incendi en un campament de barraques a les afores del poble on hi vivien una cinquantena de persones. Són exemples, diu el sindicat, de precarietat habitacional greu que s'estan reproduint. També assenyalen un assentament de 60 persones a Ocata, arreu del Baix Maresme, i que pateixen persones que ja han estat del tot expulsades del circuit del lloguer, en molts casos, diuen, després de ser desnonades. Així, assenyala la portaveu de l'entitat Georgina Luna, cada cop es donen més casos de famílies senceres vivint en habitacions, en cotxes o en locals reconvertits en habitatges.
0: I la policia local a Palafolls reforça el control contra l'incivisme dels propietaris de gossos amb vigilàncies de paisà. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. La policia local ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del poble on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. La mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquells espais on les queixes per comportaments incívics són més freqüents.
0: I el cap de Calella reforça l'atenció als pacients nouvinguts amb un projecte pioner. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La primera visita al CAP acostuma a ser també el primer pas per entendre com funciona el sistema públic de salut, com demanar hora, a quin professional cal adreçar-se o quins són els canals per fer consultes i tràmits. Per facilitar-ho, el CAP de Calella ha definit un programa d'acollida adreçat a pacients nouvinguts. La iniciativa es coordina des de l'àrea de gestió i serveis al ciutadà de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i participen tant professionals sanitaris com personal administratiu que s'encarrega d'explicar com funciona el centre, resoldre dubtes i detectar si hi ha alguna necessitat urgent. Ho explica Dolors García, que n'és la responsable.
4: Quan arriba un pacient nou, li assignem aquest equip i, en un termini màxim de 48 hores, l'administració referència el contacte. L'objectiu és crear un primer vincle, explicar com funciona el centre, quines vies de contacte es té, ajudar amb eines com la meva salut i revisar si hi ha necessitats immediates, com renovacions de medicació o seguiments pendents. Si cal, també es programa la primera visita amb el metge o la infermera i, sobretot, s'escolta la persona.
3: Aquest model d'acollida encaixa amb el procés de transformació que viu el CAP de Calella des que el Departament de Salut el va incloure la primavera passada dins la prova pilot dels centres de salut integrals de referència. El projecte es va començar a desplegar a partir del 2025 per provar noves maneres de treballar per fer una atenció primària més resolutiva i accessible. Entre els objectius del TESIR hi ha reduir els temps d'espera i oferir una atenció més personalitzada, especialment en aquells casos que necessiten orientació des del primer moment. També s'hi estan incorporant nous perfils professionals, eines tecnològiques i recursos digitals per agilitzar tràmits i millorar l'acompanyament als pacients.
0: Gràcies. I a Palafolls, l'Ajuntament negocia per rebaixar el cost elèctric dels nous pisos de protecció oficial. Merina Morilla.
2: L'alcalde va exposar al ple les condicions imposades per la companyia elèctrica per connectar els nous habitatges de protecció oficial a la xarxa. Segons ha explicat el consistori, la proposta inicial de la companyia per portar l'energia a aquests blocs era de 420.000 euros, una xifra que el govern local considera totalment desproporcionada. Després de la reacció per part de l'Ajuntament, la companyia ha rebaixat aquesta factura fins als 385.000 euros, però el consistori manté que hi ha alternatives molt més econòmiques. Els informes tècnics municipals, de fet, indiquen que existeix una proposta més viable que tindria un cost de 110.000 euros, gairebé quatre vegades menys del que demana l'empresa. En aquest sentit, l'alcalde va estar molt crític amb el paper de les grans distribuïdores d'energia. Segons diu, la companyia vol aprofitar la construcció dels pisos socials per fer una nova central i ampliar la seva pròpia capacitat de subministrament a futur, en lloc d'utilitzar les infraestructures que ja existeixen, carregant tot el cost al projecte dels habitatges.
5: La companyia vetlla pel seu interès, perquè és una companyia privada. I què fa? Diu, a veure, aquí s'està desenvolupant un sector, no? Sí, vale. Doncs aquests 40 habitatges, ara, a mi, jo els podria subministrar amb una CT, una central, sí? Que ja existeix, però quedaria una mica justa. Per tant, el que faig és construir, els faig construir una de nova i faig portar la línia d'on sigui, d'on m'acomvinguin a mi, perquè llavors, a partir de llavors, jo ja tindré la capacitat de, si me'n demanen més... Exacte, no? I dius, ja, però és que estàs castigant, que a més en aquest cas estem parlant de vivendes de protecció oficial, estàs castigant amb un... Per què, no?
2: Actualment, l'Ajuntament de Palafolls continua negociant per evitar que el cost de l'energia acabi sent una càrrega inassumible per la promoció d'habitatge públic.
0: Gràcies, i malgrat formalitzar la creació del Consell Agrari amb autoritats polítiques i representants de la pagesia, Ona Malgrat.
6: La vila ja ha formalitzat el Consell Agrari amb el nomenament dels càrrecs de que el formaran part durant el darrer ple municipal. Per part de les autoritats polítiques hi haurà l'alcaldessa Sònia Vinyoles, qui assumirà la presidència, i també l'àrea de seguretat ciutadana. A més, hi haurà la regidoria de pagesia, Carme Ponsa, i el regidor Jofre Serret, que farà ocuparà urbanisme, Jordi Lluís Ferrer, medi ambient, i Carme Cernicharo, promoció econòmica. El Consell Agrari també comptarà amb la presència de Margarita Mora, del PSC, Mireia Castellà, de Junts per Magrat, Joaquim Albert, d'Esquerra Republicana, Josep Aymeric, de Magrat ens mou, Anna Vega, del PP, i Enric Zaldo, de la CUP. Des de l'Ajuntament també hi participaran dos tècnics que tindran veu però no vot, i són Laia Gómez, que ocuparà Medi Ambient, i Toni Riera, pagesia. Des del sector agrari formaran part del Consell en Joan Font, president de la cooperativa Progrés Garbí, i el seu gerent Xavier Castells. També hi participarà Xavier Fontanet, de l'Institut Ramon Turró, en representació del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica. A més, hi hauran els pagesos Gerard Font, Ferron Massaguer, Ramon Font, Joan Nonna i David Riba. Les funcions del Consell Agrari, entre d'altres coses, és la conservació de camins i vies rurals, la millora de la infraestructura agrària i el seu desenvolupament. Aquest també es coordinarà amb l'Espai Agrari de la Baixa Tordera.
0: I èxit de participació a Calella a la marxa solidària contra el càncer, on s'han recaptat 9.400 euros. Sergi Ferrer.
3: Sí, la marxa solidària contra el càncer, celebrada aquest diumenge a Calella, ha aconseguit recaptar aquest total de 9.400 euros gràcies a la participació de 920 persones en una jornada marcada per la solidaritat. L'organització ha volgut agrair públicament la implicació de totes les persones i col·lectius que han fet possible l'esdeveniment. En especial, han destacat la feina dels voluntaris, els alumnes de les escoles Pia i Freta, Calella Marxa i l'Ajuntament de Calella, així com la col·laboració dels comerços de la ciutat. La caminada va tornar a convertir-se en una autèntica festa solidària, en un ambient familiar i participatiu, amb un record especial per a totes les persones que han perdut la vida a causa del càncer durant aquest últim any. Durant la jornada també es van sortejar 162 regals aportats pels establiments comercials de Calella que van voler sumar-se a la iniciativa solidària. Des de l'organització han explicat que a causa de les nombroses inscripcions d'última hora van faltar algunes talles de samarreta. Les persones afectades van rebre provisionalment una samarreta d'edicions anteriors mentre esperen l'arribada de les noves peces, que ja han estat encarregades i es lliuraran en els propers dies.
0: Gràcies. Més qüestions. Arriba la cinquena edició de les Jornades Esportives Interescolars de Canet de Mar, Ràdio Canet.
7: Tant avui com el proper 2 de juny, més de 250 alumnes de les escoles públiques i concertades de Canet participen a les jornades esportives interescolars de la nostra vila. L'objectiu és fomentar els valors de l'esport, el treball en equip i la convivència. La jornada d'avui està adreçada a l'alumnat de quart de primària i la del proper dimarts comptarà amb la participació dels alumnes de sisè de primària. Canet acull avui la cinquena edició de les jornades esportives interescolars que compten amb la participació de les escoles FEDAC Canet Iglesias, l'Escola Misericòrdia i el Col·legi Turó del Drac. La iniciativa està impulsada pels propis mestres d'educació física i vol promoure els hàbits saludables, l'activitat física i els vincles entre la comunitat educativa del municipi. La segona jornada serà el 2 de juliol i estarà adreçada, com bé dèiem, a l'alumnat de sisè de primària.
0: I l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil arriba avui a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada, bona tarda.
8: Bona tarda, Gemma. Com tu bé dius, Sant Vicenç de Montalt acull avui una nova parada de l'Oficina d'Atenció Ciutadana Mòbil de la Generalitat, un servei itinerant que vol apropar l'administració pública als municipis amb menys accés a oficines presencials. L'oficina està instal·lada al carrer Pica d'Estats i ofereix atenció presencial, personalitzada i sense cita prèvia entre 11:45 del migdia i fins a 1:45. Els veïns poden fer-hi tràmits administratius, informar-se sobre ajuts i prestacions o rebre orientació directa sense cap necessitat de desplaçar-se fora del municipi. La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero, ha visitat avui el servei i ha atès els mitjans de comunicació a partir de 12:45 del migdia.
0: Gràcies. I a Canet, la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran organitza avui una xerrada per tractar el fenomen de la soledat no desitjada a la tercera edat. Ràdio Canet.
7: La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la. Aquest és el títol de la xerrada que es farà avui a les 5 de la tarda al CAP de Canet a càrrec de Luis Fernández, referent de benestar emocional del Centre d'Atenció Primària de la nostra vila. Aquesta sessió està impulsada per la Comissió de Salut del Consell de la Gent Gran. La soledat no desitjada en persones grans és un problema social complex que requereix una estratègia integral de prevenció i actuació que inclogui la participació comunitària i la sensibilització. És fonamental involucrar múltiples actors en la seva detecció i tractament, ja que afecta significativament tant la salut mental com la física de les persones grans que la pateixen. Segons Luis Fernández, es calcula que una de cada cinc persones pateixen aquesta soledat no desitjada i afegeix que un dels problemes és que sovint està silenciada. Des del CAP de Canet fan accions per treballar aquest fenomen a través de sessions grupals. La xerrada d'avui és a les 5 de la tarda al CAP de Canet i és una activitat gratuïta.
0: I els socialistes revaliden Sònia Vinyoles per encapçalar la llista del PSC de Malgrat a les municipals el 2027. Ona Malgrat.
6: 21 vots favorables va aconseguir dissabte la candidatura de Sònia Vinyoles per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipals del maig de 2027. La de Vinyoles era l'única candidatura que es va presentar i va rebre el suport unànime de la militància que va participar a la votació. En el transcurs de l'assemblea extraordinària, l'actual alcaldessa socialista va reivindicar la política municipal com una eina de servei públic de proximitat i de transformació positiva de la vida de les persones i va assegurar que encara aquest nou repte amb il·lusió, responsabilitat i experiència després d'un mandat que va titllar d'intens i exigent. L'assemblea extraordinària del PSC de dissabte va comptar amb la presència de Soufiane Lahoraoui, diputat adjunt de la Diputació de Barcelona. El següent pas serà ara traslladar la proposta a la Federació del Maresme per tal que la ratifiquin els òrgans nacionals del PSC al juny.
0: I encara en clau política, a Premià Crida continua sense entendre que es permeti plantar parades a la ultradreta. Laia Muñoz.
9: Sí, com ha fet altres vegades, en seu plenària, ahir el grup municipal de Crida Premianenca denunciava públicament a Premià Mèdia que es permeti la presència de parades informatives a Premià de Mar, als partits Aliança Catalana i Vox. Segons ens deia ahir el regidor Pere Ramoneda, aquest cap de setmana totes dues formacions van plantar la seva parada i ho estan fent, deia, com a mínim un cop al mes. Ramoneda creu que no té sentit fer homenatges a la Neus Català o a l'Agustí Centelles i al mateix temps permet que aquests partits difonguin el seu discurs d'odi.
10: Seguim sense entendre com encara se segueix permetent la presència d'aquests grups que venen al nostre poble, doncs això, a fer aquest discurs d'odi. A més, un cop al mes o cada 15 dies els tenim aquí. No comprenem com es fan accions com ara, per exemple, un mural amb frases i amb declaracions d'intencions de gent com va ser la Neus Català i en Agustí Centelles, lluitadors incansables contra el feixisme, i per altra banda es permet això, que segons quins grups que no tenen cap tipus de representació municipal puguin venir lliurement a fer aquest discurs d'odi.
1: Respecte de l'argument legal que ha esgrimit el govern habitualment en resposta a aquesta denúncia, Ramoneda afirmava que en el passat molts col·lectius i iniciatives no legalitzades han tingut molts problemes per plantar parades com aquestes, i pregunta sobre l'opció que aquests partits puguin concórrer a les eleccions. El regidor de Crida sentenciava que si fos així, i més encara si obtenen representació a l'Ajuntament, deia que tots ens haurem equivocat molt.
0: En cultura, la Sala Cabanyes porta al Centre Cívic, al Gorg de Sant Vicenç de Montalt, una obra sobre la memòria de la Guerra Civil, Martí.
8: Correcte, el Centre Cívic El Gorg acollirà el diumenge 14 de juny a les 6 de la tarda la representació de l'obra Ombres de Memòria, una proposta teatral de la Sala Cabanyes basada en un text del dramaturg mataroní Toni Cabré. Dirigida per Joan Peran, l'obra ofereix una mirada emotiva sobre les conseqüències socials, polítiques i personals de la Guerra Civil Espanyola. La història segueix una arxivera municipal que a partir de testimonis i documents històrics reconstrueix la vida quotidiana d'una ciutat durant els primers mesos del conflicte. La funció també recupera episodis reals de la memòria local, com per exemple l'assassinat del doctor Samsó, rector de Santa Maria de Mataró, executat l'any 1936.
0: I més de 300 persones al concert de gospel solidari a l'església de Tordera, Marc.
11: Sí, l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica va organitzar diumenge un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por, destinat a ajudar a reduir la por dels pacients que pateixen aquesta malaltia crònica i han de sotmetre's a proves periòdiques. L'esdeveniment va gaudir de l'actuació del cor Fil de Gospel, que va encomanar la seva energia a tots els assistents. La presidenta d'IDSEO, Zoraida Gómez, va fer-ne un balanç immillorable de la convocatòria a l'Església Parroquial de Tordera.
12: El concert ha sigut un èxit total. Hem venut moltíssimes més entrades. Crec que al final érem unes 320 persones a l'Església. Ha sigut un concert molt màgic i la gent molt emocionada, i ha sigut molt especial per mi.
11: Per a Gómez, l'esdeveniment tenia una doble càrrega emocional. La presidenta ha confessat la profunda il·lusió que ha suposat poder impulsar i liderar una campanya d'aquesta magnitud solidària al poble on ella també n'és resident, veient com els seus convilatants responien omplint l'església.
12: Fer el concert a casa ha sigut algo especial, que m'ha emocionat molt i que tothom ha gaudit molt, que era el més important, que la gent gaudeix i que puguin disfrutar de la música.
11: Des d'EDSEO van agrair la col·laboració de la comunitat i de les institucions locals per fer visible la malaltia de l'esofagitis eosinofílica.
0: Gràcies, i tornem cap a Premià, perquè l'Amistat acollirà demà dimecres l'estrena de La Flama, el nou curtmetratge de Martí Sala i Castells, protagonitzat per Blanca García Lladó. Sergi.
3: La peça explora qüestions com la burocràcia, els problemes de parella i el desgast emocional quotidià, elements que es converteixen en el centre d'una història marcada per la tensió interna i les ferides personals. Martí Sala ens desvetlla alguns dels ingredients del curt.
13: Una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera, i bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar.
3: Aquest nou treball arriba després d'anys vinculats a projectes creatius i personals, sempre amb una mirada molt centrada en les emocions i els conflictes humans. En aquest sentit, La Flama manté aquesta línia i també deixa entreveure alguns elements de tot la novel·la en què treballa actualment. Precisament, el projecte literari es troba immers en una campanya de micromecenatge impulsada per Quòrum Llibres, amb l'objectiu de trobar mecenes que ajudin a fer realitat la publicació del llibre. La projecció a l'Amistat començarà a 9:15 del vespre i l'entrada serà gratuïta.
0: I en clau esportiva, l'Eterno Juvenil es proclama campió de la primera edició del torneig El Octágono a Tordera, Mar Tres Serres.
11: Sí, aquest cap de setmana la competició de l'Octágono va arribar al seu punt àlgid amb la disputa de la desitjada Final Four, un esdeveniment on es van jugar les dues semifinals, el partit també pel tercer i quart lloc i la gran final tot al camp principal del Municipal d'Esports de Tordera. L'Eterno Juvenil va fer bons els pronòstics i va aconseguir el tro després d'una actuació estel·lar. En feia balanç el seu entrenador Albert Fernández un cop havent aconseguit el títol.
14: Bueno, nosaltres estem molt contents, més enllà d'haver aconseguit el títol. El que realment ens importa és que gràcies al torneig ens hem pogut tornar a ajuntar i compartir allò que ens agrada, que és el futbol. Però ja et dic, haver aconseguit el títol és el de menys. El que realment ens importa és juntar-nos, fer una mica d'esport i retrobar-te amb aquells amics que tenies quan eres més petit. Per tant, això és el maco.
11: La pilota va començar a rodar amb els enfrontaments decisius on cap equip volia quedar-se enrere. La primera semifinal, justament l'Eterno Juvenil contra Clàssics, que va ser una autèntica guerra i el partit va acabar amb empat a un i es va resoldre a la tanda de penals. La lluita per l'honor del tercer i quart lloc se la van dur Clàssics després d'imposar-se 7-3. I la gran final, com dèiem, l'Eterno Juvenil va dominar el maig decisiu i va superar a Bambinos amb un sòlid 4-1, proclamant-se campió de la Lliga El Octágono Futbol 7. Recordem que es disputen els partits en camp petit. Alejandro Ortega, membre de l'organització, es mostrava molt content després de les finals.
15: Bueno, la nostra idea era que dissabte fos un dia per disfrutar entre tots els participants de la Lliga. Ja, i sempre ho hem dit que no és una Lliga de tres organitzadors, sinó que és una Lliga de tots, dels 8 equips que la formen, i crec que al final era la nostra intenció, que tots els participants que han format part de la Lliga tinguessin el seu dia i poguessin disfrutar. I crec que en bona part van disfrutar tots, i això és l'alegria més gran que ens queda a nosaltres.
11: Després de mesos de competició i aquest èxit final i la bona rebuda que ha tingut aquesta Lliga amateur i totalment de partits amistosos, l'organització no descarta seguir treballant de cara a les pròximes edicions.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Tenim per endavant una jornada que tornarà a ser càlida, més o menys amb unes temperatures semblants a les d'ahir. Tampoc han variat les temperatures nocturnes, puntualment han baixat una mica, en alguns casos han arribat a pujar lleugerament, però en qualsevol cas tenim petites oscil·lacions dins d'aquesta situació de monotonia, d'estabilitat i sobretot de temperatures estiuenques. Aquesta setmana serà especialment dura pel que fa a la calor, ja que de cara a demà passat, probablement, sobretot de cara a dijous i divendres, podrem tenir algunes màximes de més de 30 a la mateixa franja costanera. Per tant, atenció, ja veurem si no s'ha d'activar algun protocol de calor, perquè realment les temperatures pujaran molt. I aquesta calor durarà, doncs, aproximadament una setmana. Sembla que dimarts de la setmana vinent, a última hora, arribaria una línia de tempestes que obriria les portes a una baixada de temperatura notable, sobretot que notaríem ja de cara al dimecres. Per tant, esperem-ho que hi hagi, almenys ni que sigui un respir, però mentre això no arriba, tindrem una situació marcada, sobretot per la forta calor, al llarg dels pròxims dies. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, però com dèiem, de cara a demà pugen una mica més. Hi ha alguns valors màxims cap a l'interior de la comarca, que aquestes últimes hores han fregat els 30 graus, doncs podien arribar cap als 31-32 de cara a demà, amb vent que continuarà com avui, molt fluix. En general, aquesta tarda, igual que aquest matí, bufarà vent del sud-sud-oest, pràcticament encalmat aquest matí, molt fluix a la tarda, demà 3 quarts del mateix, i demà passat tampoc esperem vent significatiu. Per tant, la situació marítima també continuarà molt tranquil·la, com dèiem, de cara a dijous, a banda de mantenir-se l'ambient assolellat, destacable les temperatures, que en alguns punts, com dèiem, podran fins i tot fregar els 33 o 34 graus a les hores centrals del dia.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps, molt pendents d'aquest augment de les temperatures que es mantenen altes per aquesta època de l'any. Nosaltres fem una petita pausa de 3 minuts i tornem de seguida a l'Ona Maresme. Fins ara, no marxeu.
17: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Moment de fixar-nos en el que passa a les xarxes socials avui des de Malgrat amb en Javi. Bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estàs?
2: Doncs mira, amb la veu...
3: Ja t'ho hem dit.
2: A punt de jubilar-me.
3: Ja t'ho hem dit al grup que una miqueta d'aigua, un caramel, el que sigui, per recuperar-te aviat.
2: Això són els canvis de temperatura, que ara fa molta calor de cop i volta, aires acondicionats...
3: Ahà, sí.
2: I mira...
3: Justament aquí el tenem a l'estudi també en Cesc, perquè tenim el rac al costat i amb la calor que fot, doncs no hi ha més remei que posar-lo, perquè si no ens morim. Bé, doncs...
2: Jo feia anys, que no estava així. Potser més de 5 anys.
3: Ostres, Déu-n'hi-do. Bueno, esperem que et recuperi, Gemma. Comencem, si vols, repassant què hi ha al Maresme, xarxes. Doncs destaquem en primer lloc que els principals agents empresarials del Maresme han valorat el retorn al debat sobre el projecte del tren orbital, una infraestructura que preveu connectar la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona i que tindria un impacte directe en la mobilitat del territori. Segons indica el diari El Capgròs, tant la patronal com Fagem com la Cambra de Comerç coincideixen en la necessitat de millorar les connexions ferroviàries, però situen el focus en la prioritat de la xarxa ferroviària existent. De fet, la Fagem considera que el tren orbital és clau tant per a la competitivitat de les empreses com per a la qualitat de vida dels treballadors. Ara bé, adverteix que qualsevol plantejament s'ha de fer amb rigor tècnic, consens territorial i realisme pressupostari, i reclama evitar que grans infraestructures quedin en debats recurrents sense concreció.
2: Molt bé, això pel que fa a petita escala, a nivell comarcal i en clau internacional.
3: Bé, marxem a Bèlgica perquè us hem de donar una notícia trista. Almenys 4 persones han mort aquest dimarts a causa de l'accident entre un minibús escolar i un tren de passatgers a la localitat belga de Bugenhout, al nord del país, quan el vehicle escolar ha irromput a les vies de tren quan el pas del nivell estava tancat. Segons ha explicat el ministre federal de Mobilitat, Jean-Luc Crook, entre les víctimes mortals hi ha 2 dels 7 menors que viatjaven a l'autobús, el conductor i també l'adult que acompanyava els escolars. Val a dir que els alumnes eren d'un centre d'educació especial.
2: Vaja, doncs lamentem aquesta trista notícia que ens expliques avui. I el tema curiós del dia, quin és?
3: Doncs el tema curiós és que el Ministeri de Drets Socials i Consum ha obert un expedient sancionador als portals d'apostes Polymarket i Calci per una possible infracció de la normativa del joc. Concretament, estarien operant a Espanya sense comptar amb l'habilitació administrativa obligatòria que es dona en aquests casos. Segons ha informat l'executiu espanyol, s'ha emès una ordre cautelar per bloquejar Espanya les pàgines web d'ambdues plataformes, la de Polymarket i Calci.
2: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia.
3: Anem.
2: Som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs preguntem si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. Val tot, Tant també si jugueu, aposteu a videojocs online, si jugueu a les traperres de les fèries, és igual. Avui volem comprovar la ludopatia, el nivell de ludopatia de la nostra audiència, i llavors tenim aquí 4 opcions, Gemma. La primera és si habitualment jugueu a aquestes plataformes o aposteu a casinos, no, els bingos, etc. També l'altra opció és sí, però bé, d'una manera més puntual, no? Això que potser un cap de setmana, de tant en quant. L'altra opció seria no, però ho provaria, és a dir, aquells que tenen la curiositat de dintrar-se en aquest món, o finalment els més prudents i els que tenen millor seny i que diuen no, mai de la vida ho farien.
2: Tu, d'aquestes 4 opcions, quina és la que marcaries?
3: Jo marcaria la de no, però ho provaria. És a dir, potser

0: Provaria potser anar al bingo. Sempre he tingut curiositat de fer com les iaies, no? Això de jugar i veure la tòmbola i que vagi la boleta, no sé, sempre m'ha fet gràcia, però em sembla també una cosa petita, anar a petita escala, no és tant com anar a un casino, sinó una cosa més lleugera, portar-me 20 euros només, punto, apostar i a veure què passa. I ja està, només per fer la gràcia, eh?
1: Jo crec que apostar digitalment no ho faria perquè és molt addictiu, vaja, és addictiu digitalment i no digital, però crec que amb el telèfon mòbil és pitjor. A mi m'agrada el bingo, no hi vaig cada setmana, obvi, potser hi vaig un cop a l'any, però el bingo m'agrada.
0: O sigui, que seria que sí, però de forma molt puntual, no? Seria la teva opció.
1: De forma extremadament puntual, fa potser... Mira, una vegada em vaig trobar un bitllet de 20 euros pel carrer i allò que me'l vaig guardar, vaig anar al casino a Barcelona però no expressament, perquè mira, anava a dinar per allà al port i els vaig invertir, els vaig jugar i crec que em vaig guanyar 40 o 50.
0: Déu-n'hi-do, pues mira, al final vas tenir sort i tot.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: Però bé, doncs molt bé, Javi, gràcies.
0: Fins ara. A tu, fins ara.
1: I després de la pregunta del dia i del repàs a les xarxes, anem cap a Palafolls per parlar de les danses tradicionals. Jordi, també de tallers que es duran a terme cada setmana al centre del municipi.
2: Sí, Gemma, de fet, és una d'aquelles activitats tradicionals al nostre municipi. Normalment, per aquestes dates, s'assagen aquests balls, entre d'altres, per un sopar popular que es farà més endavant, el mes de juliol, i poder-les també ensenyar a moda de mostra a tota la gent que participi d'aquest sopar. És un taller de danses tradicionals que organitza la Puput i amb nosaltres avui, asseguda aquí al nostre costat, tenim doncs, la persona que porta aquest taller de danses. És la Dolors Ribot. Dolors, benvinguda a l'Ona Maresma. Bona tarda.
3: Hola. Bona tarda.
2: Gràcies de nou per ser amb nosaltres. Com dèiem, ja ha començat aquest taller de danses tradicionals que ja fa uns quants anys que esteu organitzant amb la Puput, més o menys sempre per aquestes dates.
3: Sí, des del 2017.
2: Des del 2017. Destaca'ns una miqueta, perquè vaja, jo crec que no hi ha gaire dubte, però en què consisteixen aquests tallers que realitzes a l'aire lliure, fins i tot a la plaça de Popi, en cas que no plogui?
3: Doncs... ballem danses tradicionals d'arreu del món, no? D'alguns llocs, de Bulgària, de Romania, del País Basc, catalanes i de Grècia, i de República de Macedònia.
2: Com va començar tot? Perquè entenc que això va ser allò, com sempre surten les millors coses, no? Parlant amb la Puput, entitat a la qual tu pertanys, que vas dir, doncs escolta, ens posem a fer danses tradicionals, ensenyar a la gent, i mica en mica heu anat superant el nombre perquè cada cop sou més, cada any sou més gent que s'apunta a aquest tipus de tallers.
3: Sí, bueno, aquest any som una vintena, i llavors habitualment som 15 persones cada dia que ballem. I hi ha gent que ve algun dia esporàdic, hi ha gent que retorna, que des dels primers anys que ve sempre, hi ha gent que ho prova, hi ha gent que aquest any no pot venir, tenim diversitat. I va començar perquè molts de components de la Puput, la Margarita, la Marisa, l'Esther i jo i la Rocío ballem danses, algunes des de fa molt de temps. Llavors és una cosa que ens interessa molt i vàrem dir, doncs, per què no ho fem aquí a Palafolls també, que sempre havíem ballat a diferents llocs, a Arenys, i ara actualment ballem cada dilluns amb el grup Ballem de Santa Susana.
2: Hi ha una ocasió ben especial i per això avui t'hem convidat al programa, que és que aquest dimecres, perquè si no m'equivoco aquestes sessions les feu el dimecres al vespre, teniu una proposta ben especial. Explica'ns, Dolors, què passarà aquest dimecres?
3: Doncs des de fa un parell d'anys dediquem un dia de les danses tradicionals al contrapàs de Sant Genís i evidentment ens ho ensenya en Javier Salicru. I aquest any, a més, tenim el gran privilegi de tenir a la Mar Vilà de
2: Flabioraire, coneguda, no?, arreu de Catalunya, sí. Sí que és veritat que ho hem parlat moltes vegades i sí, n'estem orgullosos d'ella, precisament. Flabioraire, com dèiem, complicada la paraula, però que us acompanyarà, deies, conjuntament amb en Xavier Salicru, sí, que és un expert, ja podríem dir, amb aquest tipus de contrapàs, eh?
3: Sí, sí, ens ensenyarà i passarem, doncs, la sessió aprenent el contrapàs. Mm-hmm. Està convidat qui vulgui.
2: Normalment, quan programes aquest tipus d'activitats, abans ens has parlat de tot tipus, eh? de danses que ensenyes, ja hi comptes amb el contrapàs. És a dir, és una activitat que mai falla, i més estirant una miqueta d'aquesta gent de casa, no? De la Mar, d'en Xavier. Per tant, és una de les sessions que més espera, entenc, la gent que participa d'aquest taller. No?
3: És molt especial i és molt important, i tenir música en directe és un privilegi, i a més amb una tan bona participant com la Mar. Sí.
2: Ell, suposo que també quan els hi fas la invitació, diguéssim, a venir a participar, no fallen tampoc, no hi ha un no per resposta.
3: En Xavier mai, i la Mar tampoc, i a més li vaig dir que si podia venir el 4 de juliol, que farem la cloenda del curs, i també aprofitant la benentesa, un sopar a la fresca amb la Puput, li vaig proposar aquest dia, i va dir, però quin dia ensegeu? I vaig dir, aquest dimecres. Diu, doncs puc venir. I bueno, és un plaer.
2: Ara en parlarem, precisament d'aquesta cloenda. Ja ens has posat data i més o menys ens has explicat, però normalment aquesta sessió de cursos sempre hi ha una exhibició per tot el públic que participa d'aquest sopar a la fresca, on veieu totes les danses. Però abans d'arribar a aquest punt, Dolors, la gent que vulgui apuntar-se, per exemple, a la sessió d'aquest dimecres, la sessió de demà, com ho pot fer?
3: En venir a la plaça de Popi a 8:45 del vespre.
2: Perquè, de fet, no és un taller que hagi de tenir continuïtat. Home, si la té, entenc que molt millor, perquè així s'aprèn molt més. Però si ens interessa, per exemple, el contrapàs de Sant Genís, podem venir, per exemple, a la sessió de demà.
3: Sí, sense cap problema. I a més està bé. I llavors, venir cada dia, el que suposa és que una habilitat que tens per escoltar la música, dius, ai, aquesta dansa deu anar més o menys així, i llavors, mica en mica, aprens habilitat. I en saps cada vegada més, i cada vegada tens més ritme, i cada vegada pots aprofundir més.
2: A més, Dolors, ara que hi penso, hi haurà molta gent que et segueix des de l'inici. Jo, si no recordo malament l'anècdota, has anat aprenent, òbviament, aquestes danses a través dels teus viatges. Una de les coses que t'agrada precisament és conèixer la tradició de cada país on vas, i en aquest cas inclou també les danses. Però gràcies a la teva manera d'ensenyar i a la teva manera de compartir, perquè, com deies, ja fa molt de temps que organitzes aquest taller de danses tradicionals, hi haurà gent que fins i tot haurà superat a la mestra, no?, que t'acompanya des de i que els passos també se'ls sap, i que fins i tot et pot ajudar a compartir aquesta experiència i seguir organitzant aquestes activitats, no?
3: Sí, això és en grup, i llavors la dansa sense un grup no té sentit. Llavors és un tot i un equip, i bueno, tot el suport de la Puput i de la gent que ballem.
2: Sí que és veritat, Dolors, que estem parlant d'un tipus de dansa, tu deies, que es ballen en grup. Crec que totes, o la gran majoria, si més no, no necessitem parella, no necessitem ballar sols, sinó que és una cosa de coordinació entre tot el grup, i tot això acaben sent, doncs, rotllanes, diferents passos que tothom ha de coordinar per seguir d'una figura a l'altra, no?
3: Sí, ballem algunes danses en parella, sí? L'escotige, la polca piqué, algunes danses se ballen en parella, però tot i ballant en parella, és el grup. Una parella sola no té sentit que balli, és el grup, i llavors...
2: Per tant, hi ha la coordinació entre cadascú, però també la coordinació de grup, hem d'estar
3: importantíssim.
2: I entenc que és una cosa de pràctica, Dolors. Jo, si em posés ara mateix a ballar una polca, per exemple, no sabria per on començar, però sí que és veritat que amb el pas del temps la
3: tothom
2: gent
3: pot
2: es
3: ballar.
2: Va relaxant.
3: Tothom pot ballar. Llavors, qui té més ritme, pues, ho aprèn més ràpid, qui té més ritme, pues, triga una mica més, però tothom pot ballar i tothom pot disfrutar del ball si t'agrada una mica.
2: Una de les dates que marcàvem a l'agenda, precisament, és demà dimecres, que tocaria sessió de balls tradicionals amb la companyia de, com dèiem, d'en Xavier Salicru, historiador local i entès del contrapàs, i també la Mar Vilà, Flabioraire, coneguda de Palafolls. Però una altra de les dates que ja marcaves a l'agenda, Dolors, és el 4 de juny, quan la Puput celebra un sopar a la fresca, i vosaltres no hi podeu faltar, Dolors.
3: El 4 de juny no, el 4 de juliol.
2: 4 de juliol, perdó. 4 de juliol, en aquest cas, doncs, encara queda un meset més, 4 de juliol, com dèiem. Ha pogut organitzar aquest sopar i, d'alguna manera, com dèiem, vosaltres també hi participeu.
3: Sí, i llavors, no és una exhibició de les danses que fem, és una ballada al carrer, o sigui que tothom pot ballar i tothom està convidat a ballar. No fa falta venir a mirar, si no pot participar. No farem totes les danses que hem ballat, intentarem que siguin les danses que es puguin ballar, explicar i ballar al mateix moment i que tothom pugui disfrutar.
2: 4 de juliol, més o menys a quina hora i a quin lloc?
3: D'entrada, tot serà a la plaça Palatiolo. Allà començarem a 8:15. A 8:15 serà la ballada al carrer i a 9:00 el sopar. I després vindrà en Jaume Pinxo de Calella fins a Vall.
2: Home, i tant! Que tot sigui una gran festa, que no pugui fallar en Jaume tampoc acompanyant-vos en aquesta vetllada el 4 de juliol, on deies, aprofitarem no per aprendre, que per això ja tenim aquests dimecres seguits fins al 4 de juliol, sinó per ensenyar el que hem après.
3: Sí, i participar, que tothom hi pugui participar i tothom pugui conèixer danses tradicionals i els pugui ballar. I també ballarem el contrapàs.
2: Home.
3: I vindrà la Mar i en Xavier.
2: Aproximadament, en aquesta sessió d'aquest 2026, Dolors, quantes persones t'acompanyen cada dimecres a la plaça de Bopi? Entenc que pot anar variant, perquè com dèiem, no és un taller continuat en el temps.
3: Sí.
2: Però quantes persones poden venir als tallers?
3: Hi ha 20 persones que venen habitualment fins ara, i llavors sempre hi ha algú que s'afegeix més esporàdic, gent que ve a ballar, a ballem alguna vegada ve, de Santa Susana, i de Santa Susana és al voltant, hi ha gent de Blanes fins a Mataró, hi ha gent que va a ballar a Santa Susana, que és, hi ha molt, és un grup molt numerós. A Palafolls som uns 20 i cada sessió hem sigut 15.
2: Doncs escolta, ja sou prou gent,
3: Sí.
2: Allò, com sempre, depèn de la dansa, va pujant i baixant el número. Dolors, t'agraïm que hagis vingut a la ràdio a explicar-nos també un altre any el fet de les danses tradicionals que s'organitzen a través de la Puput, però que baixa la cara visible ets tu, com dèiem, aprenent-ho de cara a viatge, on has anat tastant aquestes danses i aportant-nos, doncs, el teu coneixement. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Dolors.
3: Moltes gràcies, Jordi.
1: Moment del tal dia com avui amb Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
4: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
1: Aquí, sobrevivint. I tu?
4: Sí, ja t'escolto, ja ho hem parlat abans, això.
1: Vaig millorant, Vaig millorant perquè m'estic menjant molts caramels de llimona.
4: Ah, veus? Exacte, aquest és el remei casolà.
1: O sigui, crec que em porto com 4 o 5 ja, i quan acabem el programa m'hauré menjat la capsa sencera i crec que ja m'hauré curat.
4: Va, t'hauràs curat, però t'hauràs convertit en llimona, eh?
1: Sí, el monstre dels caramels. Molt bé, a veure, Marc, de qui és l'aniversari avui? A qui hem de celebrar? Que li escriuré per Instagram.
4: Hosti, doncs mira, a un jugador del Barça, no és Robert Lewandowski, però...
1: Molt bé.
4: Marc Bernal, el que passa que li treus uns quants anys. Saps quants en fa?
1: Perdona, quants en fa?
4: 19.
1: Ah, sí, que li trec uns anys.
4: Sí,
1: 10.
4: És nascut el 2007.
1: Una dècada. I una mica més.
4: I una mica més, vale, no ho volia dir jo, però dic, va,
1: 11
4: va,
1: anys. No 19 anyets, criatura.
4: Marc Bernal, que ja porta dues temporades jugant al primer equip, tot i que l'any passat va estar lesionat gran part de la temporada per un trencament als lligaments del genoll, aquest any a poc a poc ha anat entrant en convocatòries i a veure si fa una bona carrera al Barça. I no només ell, Gemma, fa anys avui, sinó que també està d'aniversari el cantant nord-americà Lenny Kravitz i l'actriu britànica Helena Bonham Carter.
1: Molt bé, doncs aquests són els aniversaris d'avui, doncs aquests famosos que celebren anys, i avui és el Dia Mundial o Internacional de...
4: Sorprenent, últimament estem portant d'estranys i avui és el Dia Mundial de Dràcula.
1: Dràcula.
4: Sí, sí, homenatge a aquest home immortal amb una saga que ja va néixer fa molt i molt de temps, a finals del segle XIX, amb la creació del novel·lista irlandès Bram Stoker l'any 1897, que va basar la figura de Dràcula en una figura històrica real. Això ho sabies?
1: No, No ho sabia, doncs... però jo sí, perdona, jo sí que sé la història de Dràcula i sé per què es va convertir en Dràcula.
4: Ah, doncs mira, jo t'anava a explicar la vessant històrica, però si tu vols fer un breu resum de del per què es va convertir en Dràcula, endavant.
1: En Dràcula era un senyor que vivia a Romania, d'acord? Un príncep.
4: Sí, el príncep Vlad.
1: Mm-hmm. Exacte. I ell estava, doncs, tenia de nòvia una princesa i van matar la princesa. Aleshores, en Dràcula, abans de que matessin a la princesa, el Dràcula li va demanar al cura del castell, si us plau, protegeix a la princesa, que no li passi res, perquè ell anava com a la guerra, no? Una batalleta, vale?
4: Exacte.
1: Llavors torna de la batalla i li diuen, doncs mira, s'ha mort, la teva xurri i tal, i aleshores es va enfadar molt en Dràcula, sí, es va enfadar moltíssim, i li va clavar com una vara de ferro, com si fos un pinxo moruno al cura.
4: Sí, sí, pobret, va quedar enforquillat.
1: I clar, Déu va castigar el senyor Vlad i li va dir, ara doncs et tornaràs un monstre, un Dràcula.
4: Sí.
1: Però clar, el Dràcula el que vol és trobar com a la seva dona, perquè en teoria doncs com que es va reencarnant, fins que la troba.
4: Exacte, per això és immortal i a més té prohibit veure la llum del dia.
1: Sí, i això de la llum per què?
4: No, perquè Dràcula és un ésser nocturn, és com els ratpenats, que els hi costa molt poder sortir de dia. Jo no sé, no hi entenc tant, però jo diria que la majoria de ratpenats no els hi pot tocar la llum del dia i per això apareixen al capvespre o a la nit totalment, per la seva sensibilitat en els ulls, i Déu, com tu dius, va castigar el príncep Vlad així. Així que molt bé, Gemma. Exacte.
1: Veus?
4: Per aquí va la història de Dràcula.
1: Vaig veure la pel·lícula, una pel·lícula que han fet fa poc, que es diu A Love Story o... el títol no recordo bé com era, però vaja, està doncs, la podeu veure a plataformes. Però bé, en qualsevol cas, que m'enrotllo, Marc, i estic una mica dispersa, així que seguim amb l'efemèride.
4: Molt bé, doncs va, avui és el Dia Mundial de Dràcula, com dèiem, i ja tornem al tal dia com avui. La primera és històrica. L'any 2011 es va detenir a Sèrbia l'exgeneral serbobosni Ratko Ladić, un dels homes més buscats per la justícia internacional després de la famosa guerra dels Balcans, als anys 90. Més de 15 anys escapant-se a Ladić i amagant-se, però la seva captura va ser clau per aclarir, finalment, responsabilitats sobre el genocidi Srebrenica el juliol del 95, on van ser assassinats més de 8.000 musulmans bosnis. Aquests crims de guerra i contra la humanitat van permetre que Sèrbia, tancant a Ratko Ladić, també posés punt i final a un dels capítols més foscos de la seva història i més recordats, que encara a Sèrbia, per qui ho vulgui anar a visitar i li interessi el tema històric, encara hi ha moltes zones, moltes ciutats en què hi ha esfondrades edificis, marques de bala, canons, vull dir que és bastant, bastant dur de veure, impactant. Mm-hmm.
1: Molt bé, Marc, anem a l'efemèride musical, tenim 2 minutets.
4: Doncs som-hi. Tal dia com avui, l'any 2005, la banda espanyola El Canto del Loco va continuar la seva gira de Zapatillas, que és la cançó que escoltarem avui, que va emplenar múltiples espais de concert arreu de l'Estat. El disc Zapatillas havia entrat directament al número 1 de vendes a Espanya i es va mantenir moltíssimes setmanes. De fet, més de 100 a les llistes oficials de ràdios musicals. La cançó Despierta-me, inclòs el disc, va néixer arran del viatge de David Otero a Tailàndia després del tsunami del 2004, i part dels beneficis es van destinar a ajuda solidària. Per tant, més cançons emblemàtiques i amb significat d'aquest disc a dia d'avui, però Gemma, Zapatillas es considera encara un dels discos més importants del pop-rock espanyol, amb èxits com Besos, Volverà i l'esmentada Zapatillas. Escoltem, doncs, aquesta cançó, que parla sobretot de la necessitat de ser un mateix i rebel·lar-se contra la superficialitat, que critica bàsicament la cançó les aparences, el jutjar la gent, i sobretot en un àmbit de discoteca, no? Que és el que als cantants els hi tocava més de prop l'època que van composar la cançó.
1: Mm-hmm. Doncs Marc, moltes gràcies, escoltem com bé comentes aquesta cançó del Canto del Loco fins arribar al 57. Fins ara.
4: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus la negociació juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
3: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
1: I l'equip d'atenció primària de Salda ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, les astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.
4: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
5: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats Avall. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Abans de res, cuida't aquesta veu, que sé que estàs fent aquí un esforç per poder presentar el programa. Deixa'm comentar-te que avui ens centrem en el municipi d'Arenys de Munt, un 26 de maig de l'any 85. Els diaris es feien ressò de les repercussions de la sal que s'utilitzava en les últimes glaçades, ja que semblava que era la causant d'una malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt, i ja tens la disputa muntada. Els serveis de Protecció dels Vegetals de la Generalitat especulaven amb la possibilitat que la malaltia que patien els plataners de la riera d'Arenys de Munt doncs hagués estat provocada per la sal que es va utilitzar arran de les glaçades del mes de gener d'aquell any. En principi, les mostres analitzades no havien de determinar l'existència de cap fong perjudicial, i això, segons els tècnics, fa pensar que els arbres doncs haguessin rebut la salinització per mitjà de la filtració de la sal amb les aigües de pluja o de rec. Les anomalies trobades en les branques i les fulles dels arbres de la riera d'Arenys de Munt i de la plaça de l'Església no eren degudes, doncs, a un fong, com es creia en un principi. Segons tècnics, doncs, era per culpa de la salinització. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Arenys de Munt no creia que la sal que es va utilitzar per evitar els efectes de les glaçades en el terra doncs hagués estat causant de la malaltia que patien els plataners de la riera. En aquest sentit, l'alcalde, Sebastià Colomer, comentava que descartaven la possibilitat de la sal perquè hi havia zones afectades on no es va tirar sal. Fins que no tinguessin, doncs, els informes, no se sabria de què es tractava, però estaven convençuts, segons l'Ajuntament, que era per culpa d'un fong. Dues bandes que van acordar tornar a fer els anàlisis per intentar sortir de dubtes. La riera d'Arenys de Munt tenia un total de 200 plataners que vorejava l'artèria principal del municipi, una de les poques que no estava pavimentada llavors, malgrat la seva extensió. Parlem, com dèiem, de l'any 85, Gemma.
5: Els plataners, Jordi, hem de dir, vaja, els arbres i la vegetació és important, no? Però aquest arbre en concret dona molta al·lèrgia.
6: Sí que és veritat, i a més, sí que és veritat que és molt característic, si no es poden en el seu moment, veure com tot el terra com ple, no? Ara, jo no sóc un expert en botànica i menys en plataners, eh? Ara pot ser que no et parli amb llenguatge científic o tècnic per entendre'ns, però sí que és veritat que és molt característic. Fan les seves funcions, però, òbviament, s'ha de treballar la planta i s'ha de podar quan toca, perquè, si no, doncs poden provocar algun tipus de problemes, tu mateixa ho deies, Gemma, a al·lèrgies, o poden provocar algun altre tipus de malestar, no?
5: Totalment. Doncs, Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
6: A tu, fins ara, gràcies.

0: I anem ara cap a Malgrat, perquè l'alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, Èlia Mas, ha estat una de les guanyadores dels Premis Treball de Recerca de Batxillerat. El seu treball sobre entrenament cognitiu a l'aula conclou com l'ús de les calculadores i eines digitals ha fet perdre protagonisme al càlcul mental entre els adolescents. Parlem amb ella des de Malgrat.
1: Bé, parlem ara d'educació i més concretament d'entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa. Aquest és el títol d'un dels treballs de recerca de batxillerat premiats aquest any per l'Ajuntament de Malgrat. Parlem amb la seva autora, l'Èlia Mas Jiménez. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Bé, en primer lloc, per començar, què en consisteix exactament aquest entrenament cognitiu a l'aula?
2: Bé, el meu treball es centra en el càlcul mental, més que res, perquè bueno, he anat veient que a la vida quotidiana s'ha anat perdent el protagonisme del càlcul mental, ja amb les calculadores i les tecnologies del mòbil, i volia doncs, potenciar el càlcul mental entre els adolescents i a les aules.
1: D'on neix aquesta inquietud teva? És a dir, com és que un dia vas dir mira, haig de fer un treball de recerca sobre això?
2: Bé, jo al principi no sabia quin tema fer, però sempre m'han agradat molt les matemàtiques i també el tema d'educació també m'ha agradat molt. I bé, sempre de petita m'agradaven molt les proves de càlcul mental que fèiem a l'escola, proves cangur i tot això de matemàtiques, i llavors vaig dir, anem a veure quin és el nivell dels adolescents de càlcul mental de Malgrat. Vale. I em vaig centrar en segon d'ESO perquè comencen ja a introduir la calculadora o ja l'han introduït a l'aula i era un bon moment per veure si també influenciava o no la calculadora en aquest càlcul mental.
1: Val. Què diferencia una ment activa, com defineixes el treball, d'una que no ho és tant?
2: Bé, tenir la ment activa aporta molts beneficis. En situacions com a l'hora de comprar en un bar i qualsevol cosa, també ajuda a que puguis solucionar problemes quotidians, com això d'un bar, o també en despeses més importants i econòmiques com l'habitatge d'un pis, el lloguer i tot això, també ajuda. I a part d'això, en situacions quotidianes, ajuda també a, després de, al llarg de la vida adulta i a la vida més de la vellesa, a tenir una ment activa implica ser més àgil i potser pot associar-se a tenir un menys risc de demència i de malalties neurodegeneratives.
1: Val, com et vas plantejar el treball? Perquè entenc que un treball de recerca, jo fa anys que en vaig fer un, però no ho tinc molt fresc, has de plantejar-te un objectiu, no? Unes preguntes, no? I mirar d'aconseguir complir amb aquest objectiu. Llavors, tu dius que ho vas enfocar a alumnes de segon d'ESO d'aquí Malgrat. Vas agafar una mostra, entenc, d'alumnes. Pots desenvolupar una miqueta més això?
2: Sí, sí, bé, com bé has dit, em vaig entrar en segon d'ESO i vaig anar llavors a les escoles de Malgrat de Mar, a les classes de segon d'ESO i a totes les classes vaig passar un qüestionari de càlcul mental, que el vaig fer jo, de 21 preguntes, diferenciat per 3 nivells de dificultat.
1: Vale.
2: I en total me'l van respondre 187 alumnes d'aquestes escoles. I bé, el meu objectiu era veure si hi havia un bon nivell de càlcul mental. I jo principalment vaig interpretar que el criteri d'avaluació seria que han d'encertar un mínim d'un 65% del qüestionari. Per què? Doncs perquè dels 3 nivells de dificultat, un era bàsic, l'altre era mitjà i l'altre era més difícil. I llavors, com a mínim, haurien de saber respondre al nivell bàsic i al nivell mitjà.
1: I per posar un exemple, com són aquestes preguntes, aquests exercicis?
2: Vale, del nivell bàsic comencem amb operacions d'una xifra i de dos operadors només. Doncs, per exemple, 24 entre 3.
1: Vale.
2: I després ja anem pujant amb operacions amb parèntesis o amb tres números, com per exemple 3 menys 5 per 3. I després ja potser 42 menys 5 més 2. Així anem pujant el nivell.
1: Val, i dels resultats vas extreure que Malgrat, o sigui, ha aprovat, diguéssim, té un nivell de càlcul mental adequat.
2: La mitjana va ser un 60%. Per tant, segons el meu criteri, no està aprovat del tot. Llavors caldria reforçar el càlcul mental, però més enllà dels resultats, jo el que em vull centrar és en això, que cal potenciar-lo, perquè és una habilitat molt important a l'escola també, perquè ajuda que els alumnes, quan se centren en problemes més complicats, no s'encallin en operacions senzilles i que podien fer en càlcul mental, i també tinguin més seguretat i autonomia a l'hora de fer operacions i fer càlculs matemàtics.
1: I això creus que s'ha produït també perquè ens hem acostumat molt a utilitzar calculadores o eines, no?, que ens faciliten aquests càlculs i no el fem per nosaltres mateixos, no?
2: Sí, jo crec que sí, perquè bé, ara amb qualsevol operació i qualsevol inseguretat que tingui l'alumne, de, jo què sé, 1 per 1, ja es calcula per mínima inseguretat de dir, vale, està bé l'operació. I sí, crec que també s'ha de tenir més confiança en tu mateix i també saber com s'ha d'utilitzar la calculadora, perquè és molt important saber com s'ha d'utilitzar. S'ha d'utilitzar en operacions complexes, com calcular angles, calcular sinus, cosinus, però per calcular operacions bàsiques que es poden fer mentalment, doncs és millor utilitzar la ment per als beneficis que ja he dit.
1: Mm-hmm. Aquest mètode que tu has aplicat, d'aquests exercicis que has fet, has vist que es facin en altres escoles o el sistema educatiu d'alguna manera hauria, creus tu que hauria de canviar per tornar, no?, a recuperar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Clar, perquè jo després de fer el qüestionari vaig parlar amb els professors d'aquests alumnes. Ostres, i els hi vaig preguntar que si practicaven el càlcul mental a l'aula en algun moment de l'horari i de l'escola, i em van dir que no, perquè s'havia de seguir el temari, i en el temari, doncs, en teoria s'havia assolit de primària aquest càlcul mental. Llavors, a secundària almenys, ja no el practicaven habitualment, si hi havia algun problema sí que esperaven, però no podien aturar-se molt i dedicar-li molt de temps perquè no estava dintre del temari i s'havia de seguir per després el temari.
1: O sigui, detecten el problema però no s'aplica una solució?
2: No molt.
1: Ostres, no, perquè sí que és cert que quan un profe detecta que uns alumnes d'una classe tenen un problema en un apartat concret, se li dedica, entenc, que se li dediquen més esforços, no?, a millorar aquesta part, però llavors sí, et diuen que no es pot
2: bé,
1: alterar això.
2: Bé, és que en teoria el càlcul mental es practica i se li dona molt, molt de pràctica a primària. Mm. Llavors, clar, arribat a secundària és una cosa que ja haurien d'haver assolit i ja haurien de saber com es fa. I ara, clar, en tema de calculadora també, doncs qualsevol alumne que tingui un dubte tendeix a utilitzar la calculadora i ja està.
1: Val. Llavors, tu creus que s'hauria de seguir aplicant aquest càlcul mental al llarg de tota l'etapa educativa, és a dir, primària, secundària, batxillerat, o veus tu que potser no és necessari, o extendre-ho fins a l'ESO, fins a acabar l'ESO?
2: Jo crec que almenys fins la secundària estaria bé reforçar-ho, perquè és una habilitat molt important, com ja he dit, i perquè no es perdi, perquè al final si deixes de practicar-la i te'n deixes de només utilitzar tecnologies, es perd aquesta habilitat, i és una habilitat molt important i jo crec que s'hauria d'anar reforçant. De fet, jo quan vaig anar a les escoles, vaig fer, a part del qüestionari per passar-los i avaluar-los, vaig fer 4 qüestionaris més de reforç i perquè poguessin practicar els alumnes, i els hi vaig passar als professors perquè poguessin practicar a la classe i poguessin anar tenint aquesta habilitat en els moments últims 5 minuts de classe, per exemple, de matemàtiques d'un divendres, doncs que passessin aquest qüestionari i poguessin practicar.
1: I quina va ser la resposta per part dels alumnes d'aquestes proves que els hi vas fer? O va ser positiva? Ho van veure bé? Van dir, mira, no m'atabalis?
2: Ho van veure bé perquè sempre, doncs, quan no sigui classe, doncs millor qualsevol altra cosa. Però els hi va agradar, i a vegades a mi em sorprèn que en operacions molt senzilles estava passant el vocacionari i em deien, ala, t'has passat, que difícil. I hi ha operacions molt senzilles que un nen de 5è de primària hauria de saber fer. Mm-hmm. Llavors també em van dir, sí, jo vull que tornis, no sé què, vull que seguim fent, i per això vaig fer jo aquests qüestionaris, perquè seguissin fent i seguissin practicant.
1: Abans has mencionat una cosa que m'agradaria tornar a fer incís, que és que no només serveix aquest càlcul mental, no?, aquesta ment activa, a les aules, sinó també fora d'elles, és a dir, també entenc que això es podria aplicar, o sigui, amb persones grans o gent de la meva edat, per exemple, els 30 cap amunt. És a dir, creus tu que es podrien aplicar aquests exercicis, o com s'hauria d'aplicar, com hauríem de treballar nosaltres, ara que som ja adults i ja no estem a l'escola, per fomentar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
2: Bé, avui dia ja hi ha moltes aplicacions que són ja de ment activa, i jo crec que tothom les hauria de fer servir en algun moment de la seva vida, perquè potencia molt aquesta ment activa i ajuden també els adults a no perdre aquesta habilitat i també, com ja he dit, a tenir menys risc de qualsevol malaltia o qualsevol deterioració del cervell.
1: Val. Quina alguna aplicació que has dit? Un exemple que coneguis?
2: Hi ha una que es diu Brain.
1: Brain.
2: Sí.
1: Vale.
2: Que és molt bona i hi ha diferents operacions. També hi ha operacions, hi ha càlculs, però també hi ha problemes de memòria, de que tens cares i has de saber reconèixer-les després d'uns minuts, la memòria, i sí, a mi em va molt bé. Jo ho utilitzo i a mi em va molt bé.
1: Val. I ja per acabar, diguéssim, tu has fet aquest treball enfocat, diguéssim, al càlcul mental, t'agraden les matemàtiques, no sé si vols enfocar la teva carrera professional a l'àmbit pedagògic o estàs més enfocada en la part científica de les matemàtiques?
2: Bé, jo crec que estic enfocada a les dues parts, perquè jo des del principi m'agradava molt les matemàtiques i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb les matemàtiques, però m'he anat adonant durant aquest treball i durant la part teòrica, també vaig fer una part teòrica molt interessant, per exemple, que he tingut interès en les parts del cervell i en la part neurocientífica, perquè m'ha agradat molt veure quines parts del cervell estan implicades en el càlcul, quines no, i com això després es reflecteix al cervell.
1: Molt bé, doncs Elia Masquimenet, enhorabona per aquest premi de recerca i esperem que et vagi molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: I avui us portem una nova secció de música a l'Ona Maresma amb en Sergi Ferrer i avui ens presenta Trinitat Nova, un projecte musical nascut al Masnou. Sergi, endavant.
3: Doncs avui, en un nou programa de música comarcal, parlem de la banda Trinitat Nova.

Trinitat Nova és un projecte musical nascut al Masnou, format inicialment per Pau Ballbé a la veu i la guitarra, Leo Guateque al baix i Maria Puig als teclats, la formació que més endavant incorpora canvis com l'entrada d'Artur Bogunya a la bateria. Des dels seus inicis, la banda ja mostra una identitat musical difícil d'encasellar, amb un punt de partida que veu del pop dels anys 60, però que ràpidament evoluciona cap a una proposta més personal.

En aquesta primera etapa, el seu so conserva ecos d'un pop 60s dels anys 60, però amb el temps el projecte es va definint cap a un pop folk d'autor amb fortes influències mediterrànies. Tot i això, el grup també reivindica una connexió amb sonoritats tropicals i especialment amb la música jamaicana, que forma part del seu imaginari musical i de les seves referències estilístiques. Més enllà de la part sonora, Trinitat Nova destaca també per una actitud molt marcada que ells mateixos han descrit com a punk existencial. Aquesta idea es tradueix en unes lletres amb càrrega crítica i social on apareixen temes com el món laboral, les mentides polítiques, les dinàmiques socials o les modes imposades, sempre des d'una mirada inconformista i directa.

En aquest sentit, el grup ha arribat a definir la seva proposta com una barreja tan sorprenent com suggeridora. De fet, ells mateixos, i em fa molta gràcia, diuen com si Bob Dylan hagués fitxat pels Sex Pistols. Una frase que resumeix molt bé aquesta fusió entre la cançó d'autor més clàssica i l'actitud rebel d'aquest punk existencial que defineixen. Dues influències que conviuen dins el seu projecte. Amb aquesta combinació de pop folk mediterrani, esperit crític i actitud punk, Trinitat Nova es posiciona com una banda amb una identitat molt pròpia, capaç de combinar melodia i missatge amb una mirada molt personal sobre la realitat que els envolta.

Anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica de Trinitat Nova mostra una evolució clara des dels seus inicis més crus fins a una proposta cada cop més consolidada i definida dins el pop-folk d'autor amb actitud crítica. El projecte comença en final principi del 2014, un EP que ja deixa entreveure les bases del seu univers. Cançó d'autor amb sensibilitat pop i un punt d'inquietud lírica. És un primer pas on el grup encara està definint la seva identitat sonora.

El 2016 publiquen Alienats, el seu primer àlbum, on comencen a agafar més forma com a banda. Aquí el seu so es torna més reconeixible i apareixen amb més força les influències de pop dels 60, combinades amb una mirada més crítica i personal.

L'any 2018 ha arribat tal qual, un nou àlbum que consolida el projecte i aquí sí que es veu clar aquesta influència punk experimental, com l'han definit ells. Les lletres guanyen molt de pes i la banda comença a definir millor el seu discurs després, ja veureu que ho parlarem, a estil i influències, a quina banda o a quines s'hi semblen més.

Els que tingueu oïda ja us imaginareu a qui diré després. L'any 2019 publiquen Accident, un treball que manté aquesta línia, però amb una energia més directa i un so més treballat com a banda. És un disc que reflecteix ja una maduresa artística clara i una identitat encara més sòlida.

Després d'un període més espaiat el 2020, publiquen el senzill Tot està bé, que manté viva la seva presència i continua desenvolupant el seu univers sonor amb una mirada més continguda, però igualment crítica. I finalment, el 2026, arriben amb l'EP Aquí estem, un treball folk country que veu tant de l'herència de Bob Dylan, com hem comentat abans, com de la bogeria de Pau Riba. És música feta sense artificis, gravada amb calma, mirant més cap endins que cap enfora i reivindicant una manera de fer i de dir que sembla en perill d'extinció.

Vinga, va, anem a la part final de cada episodi. L'estil i les influències. L'estil de Trinitat Nova es mou en un territori difícil d'encasellar, com hem comentat a la introducció, on conviuen el folk d'autor, el pop-rock i una actitud clarament inconformista, és a dir, punk. A nivell sonor, parteixen d'una base de cançó folk amb arrel mediterrània, però sovint introduïda amb un punt irònic i humorístic que els dona una personalitat molt particular dins l'escena.

En aquest sentit, el seu plantejament pot recordar un folk amb tocs teatrals i humorístics. Per la part de folk, òbviament, Bob Dylan, que ja l'hem comentat, i per la part teatral i humorística, una banda que, a més, aquesta última cançó que hem escoltat seva, la que estem escoltant de fons, de fet, que es diu Trinxat de la Cerdanya, s'assembla molt a la banda que us diré ara, perquè és una banda que porta tocs humorístics, tocs teatrals, i van, aquesta banda, a Trinitat Nova, en la línia de propostes com Doctor Hook and the Medicine Show, però adaptat al context català, òbviament, i amb una mirada més local i contemporània. Aquest component desenfadat conviu amb l'arrel de la cançó d'autor, però sempre amb una certa distància irònica i crítica. Per altra banda, també incorporen una energia més crua i directa pròpia del punk i del rock més bàsic, amb influències que poden recordar a bandes com The Clash o Ramones. Aquesta part més punk es tradueix en una actitud escènica més desacomplexada i en una manera de plantejar les cançons amb menys ornament i més urgència. Us posaré dos referents, en aquest cas un humorístic, parlarem de Doctor Hook and the Medicine Show, i després escoltarem a The Clash. I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroidered on my jeans. I got my poor

Qui no ha escoltat mai aquest magnífic riff de guitarra molt reconeixible de The Clash? De fet, el resultat final d'aquesta banda de Trinitat Nova és una combinació bastant singular. Una base de folk amb relat i ironia barrejada amb una energia punk rock que aporta contundència i molt de caràcter. Aquesta dualitat fa que Trinitat Nova es mogui entre el concert de cançó d'autor i l'actitud de banda de garatge, sense acabar de situar-se del tot en cap etiqueta tancada.

0: En conjunt, la seva proposta es podria entendre, com hem comentat, una barreja entre la narrativa del folk, l'humor del rock més teatral i la força directa del punk, creant una identitat pròpia i difícil de comparar exactament amb altres bandes de l'escena catalana. Això és tot. Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a escoltar la propera setmana amb més música del Maresme. Fins una altra.
1: I després d'aquesta fantàstica secció de música, anem a fer el repàs a la pregunta del dia des de Malgrat. Javi, què estàvem preguntant?
2: Doncs avui preguntem si utilitzes plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. I de fet, la resposta ha sigut una miqueta sorprenent. De fet, tenim un 60% de la població que diu sí, però de forma molt puntual. Després tenim un 20% que ens diu que no, però ho provaria, i després tenim un altre 20% que diu que no, mai de la vida. No hi ha ningú que reconeixi que jugui o que aposti habitualment.
1: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia que us estem formulant a l'Ona Maresme. Podeu respondre fins a les 5 de la tarda a través de les nostres xarxes socials, @onamaresme a Instagram, i també ens trobareu a X. Javi, moltes gràcies.
2: Gràcies, fins que vagi bé.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: Seguim a l'Ona Maresma, 4 i 35 de la tarda, i avui dedicarem els tastets de llengua als mals noms que s'utilitzen dins la nostra comarca, i també parlarem dels cursos intensius d'estiu del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Martí, endavant.

0: Gemma Martínez, però d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, i avui els tastets de llengua vindran dedicats als malnoms dits al Maresme, que ara tot seguit la Gemma ens els dirà. I a l'acabar, si tenim temps, parlarem dels cursos intensius d'estiu, ja que estem pràcticament a les portes. Així que donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, quins són aquests malnoms que ens tens preparats?
1: Sí, avui parlarem de noms, o més ben dit, com dius tu, de malnoms. Repassarem els malnoms que tenen els habitants de diferents pobles del Maresme. Els malnoms sorgeixen de manera negativa, com diu la seva paraula, mal nom, i són una manera d'adreçar-se als del poble del costat de manera pejorativa. Tots coneixem l'eterna rivalitat entre pobles propers, no? Com ara, per exemple, els d'Arenys de Mar i els d'Arenys de Munt, no? O a vegades entre Mataró i Argentona, rivalitats de pobles que estan molt a props, que tampoc són rivalitats fortes, però una mica, doncs, sempre hi ha hagut una miqueta d'estira i arronsa entre els habitants d'un lloc i de l'altre. Arran d'aquestes tibentors, o potser llegendes, o potser històries del passat, que no sabem ben bé si són certes o no, sorgeix un mal nom. Avui dia, alguns potser no són tan utilitzats o estan més oblidats, però n'hi ha d'altres que, com veureu, es fan servir molt, val?
0: Molt bé, doncs res, anem a veure quins coneixem, quins no, i, sí, i a veure quin és el que té el nom més pejoratiu, diguem-ho,
1: sí,
0: d'alguna manera.
1: No els podrem fer tots, Martí, perquè n'hi ha molts, val? Avui en farem uns quants i en deixarem uns quants per un altre tastet.
0: Perfecte.
1: O sigui, perquè com que ens escolten des de tota la comarca, si no surt avui el del seu poble, paciència.
0: Que estiguin pendents al que

0: potser el proper dia en parlem dels seus. Molt bé, molt bé. Doncs som-hi.
1: Doncs mira, comencem amb els de, amb la rivalitat entre Arenys de Mar i Arenys de Munt. Diuen que els d'Arenys de Mar deien als de muntanya patacots, en referència al fet que eren persones senzilles, que no vestien tan elegantment com els de la costa. De fet, aquesta paraula, patacot, aquest insult, no surt al diccionari normatiu de l'IEC que en parlàvem la setmana passada, sinó que l'hem d'anar a buscar al diccionari Alcover Moll, que és un diccionari molt útil per trobar paraules d'aquest tipus, localismes, paraules que només es fan servir en zones molt concretes i que no apareixen en el DIEC, d'acord? És un diccionari descriptiu i que, a més, fa molt de temps que ja podem consultar en línia i els que ens dediquem a la llengua, doncs, el fem servir molt. Segons l'Alcover Moll, doncs, aquest diccionari que us deia, patacot és una persona malgirbada, apedaçada, mal vestida, d'un aspecte poc pulcre. També es diu, a més, per això recordo que deien els de mar, els deien els damunt patacots. I també es diu, o es veu, que els d'Arenys de Mar deien els damunt, un altre mal nom, els deien boies, en referència a les ovelles velles i llanudes que els damunt solien menjar per Sant Martí. O sigui, els d'Arenys de Mar deien els d'Arenys de Munt patacots i boies. I sabeu com en deien o com se'ls diu als habitants d'Arenys de Mar?
0: A veure, perquè els hi han de dir d'alguna manera, els pobres, si no...
1: Doncs tots sabem que els d'Arenys de Mar, per la seva relació amb la pesca, no? Sent un poble de pescadors, amb la indústria pesquera, doncs va ser durant molt de temps el motor de la població, els d'Arenys de Mar són uns sardinetes.
0: Bueno, però...
1: Ja té relació, ja encaixa, no, la cosa?
0: Encara, crec que han sigut més bons els d'Arenys de Munt, perquè trobo més maco sardineta que patacot.
1: Sí, patacot, és que encara que no sàpigues ben bé el significat, ja no...
0: Sona malament, ja.
1: Cap cosa bona, val. Doncs mira, com us deia, potser aquests dos no són massa coneguts, o potser per mi, que sóc de Mataró, val? Però si us dic com s'anomenen els habitants de Mataró, bastanta gent ho sabrà. Els de Mataró ens diuen capgrossos, i d'aquí la llegenda, hi ha diverses variants del perquè d'aquest mal nom. Segons sembla, no és que construïssin un element festiu amb el cap massa gros i que després no passés per la porta, que això a vegades es diu. La gent es pensa que el cap gros, el mal nom, ve d'un gegant o un nan, no?, amb un cap massa gros que després no passava per la porta. I sembla que això no és així, val? Sinó que hi havia al portal, a l'antiga muralla, uns personatges amb el cap ben gros. Concretament eren uns caps de bou. Un cop van enderrocar el portal i amb la bona voluntat de fer el mal nom una miqueta més suau, es va deixar d'anomenar els habitants de Mataró caps de bou i es van passar a dir capgrossos.
0: Ja, doncs ja sabem l'origen d'aquest cap gros.
1: Sí, sí, en aquest cas penso que la llegenda que no és veritat s'estès molt més que aquesta.
0: Sí, sí, perquè jo, que no sóc d'aquí, em coneixia la que no era veritat, val. Així que mira.
1: I com deia, s'han fet, és un mal nom que és bastant conegut, també arran del nom de la colla castellera de la ciutat, que és Colla Castellera Capgrossos de Mataró. Per tant, això s'ha fet conegut a altres llocs de Catalunya que no és el Maresme.
0: Diguem que no s'ho han agafat del tot malament els habitants de Mataró si li han ficat el propi nom a la colla castellera.
1: Mai.
0: Molt bé.
1: Continuem baixant?
0: Continuem baixant, i tant. A veure què més tenim.
1: Anem a Mataró, i de Mataró ens n'anem a Vilassar, que és el proper poble, tirant cap avall a la costa. I és que els de Vilassar, tant els de mar com els de dalt, són penja-ases.
0: Ah?
1: Sí. No només són penjats els de Vilassar, els dels dos Vilassars, val? Sinó que hi ha altres llocs de Catalunya que també tenen aquest, altres poblacions de Catalunya o habitants que tenen aquest mal nom, val? El motiu és per la llegenda, que també, com dèiem, és compartida amb llocs com Solsona, en què els del poble penjaven un as al campanar perquè mengés l'herba que hi creixia, d'acord? I arran d'aquesta llegenda i d'aquest mal nom, a Vilassar, avui dia, encara doncs, es fa... evidentment no amb un asa de debò, però quan és festa major doncs, es penja un asa del campanar.
0: Però una figura,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí. I sense anar gaire lluny de Vilassar, tornem una mica a la confrontació entre pobles. Els de Vilassar es veu que van començar a dir peluts els de Cabrils quan finalment Cabrils es va poder independitzar en alçar una església. Després d'unes quantes baralles i bé, una miqueta això, d'estira i arronsa, els de Vilassar van dir peluts els de Cabrils, que estan a tocar,
0: I els de Cabrils es van revenjar d'alguna manera o no es van quedar...
1: No sé com continua la història.
0: Ja la seguirem.
1: Si algun oient ens vol dir com va anar exactament, que ens truqui.
0: Exacte, estarem pendents.
1: I finalment, doncs, acabem, també sense marxar gaire lluny de Mataró, amb el mal nom dels habitants d'Argentona, que són repicatruges.
0: Ah, mira, aquest m'agrada,
1: No sabies, Martí?
0: No, repicatruges, ho trobo un bon mal nom.
1: Sí, d'aquí, de repicatruges, del mal nom, és d'on ve també el nom de la festa major d'Argentona, o de la festa major alternativa, no?, que és la Garrinada. No sé si sabies que,
0: sí,
1: que
0: es deia
1: així. Doncs també ve en relació a la llegenda que va donar el mal nom als d'Argentona. I és que, segons sembla, segons m'explicaven a mi també, que la meva iaia era d'Argentona, esperaven la visita d'un personatge important en el poble, diria que era un bisbe, un personatge de l'església important, i van encarregar a algú que vigilés des de dalt del campanar si s'acostava algun vehicle cap al poble i que en veure un vehicle que fes sonar les campanes, que repiqués les campanes. La persona que vigilava així ho va fer i va començar a repicar les campanes, però quan el vehicle es va acostar a Argentona no era de la persona que esperaven, sinó que era d'un camió carregat de truges. I per això els habitants d'Argentona són repicatruges.
0: Bona història, m'ha agradat molt per acabar amb aquesta secció, que ja veurem, com hem dit al principi, si la seguim, perquè...
1: La seguirem, en tinc més de preparats.
0: Perfecte, doncs estiguem tots pendents. I per acabar el tastet d'avui, ja ho hem dit que parlarem dels cursos intensius d'ara a l'estiu, que estem a tocar, així
1: sí.
0: Que què teniu pensat?
1: Doncs mireu, us volia dir que ara som a finals de maig i a partir de la setmana que ve ja podreu consultar quines poblacions i quins cursos d'estiu intensius oferirem. Són cursos de nivell bàsic 1, inicial i bàsic 2, i els oferim durant el mes de juliol. Val? Encara no està tot posat al web, però a partir de la setmana que ve sí que podreu consultar els cursos i les inscripcions seran a finals de juny. Això sí que ja ho podeu consultar, els dies d'inscripcions, a les nostres pàgines web.
0: Perfecte, doncs nosaltres ja amb els tastets us anirem actualitzant aquesta informació, però com has dit, hi ha la gent que s'ho vagi apuntant a l'agenda.
1: Sí, si coneixen algú que té doncs, aquest mes de juliol lliure i vol aprofitar-lo per fer un dels nostres cursos, doncs que no dubti, vagi a la nostra pàgina web, a les nostres xarxes socials i trobarà tota la informació.
0: Molt bé, doncs dit i fet, moltes gràcies Gemma, com cada dimarts per venir aquí a l'Ona Maresma i ens escoltem el proper proper programa. Merci.
1: Perfecte.
2: Molt bé, ens acostem al final del programa d'avui. Sembla doncs, que mica en mica anem recuperant aquesta veu i ara doncs, el que farem és una petita tertúlia sobre aquesta pregunta del dia que estem formulant des de Malgrat. Quina és aquesta pregunta?
3: Doncs bé, la pregunta, us ho dèiem abans, si utilitzeu plataformes digitals d'apostes o jugues en casinos, bingos, etc. amb diferents respostes que teníem, doncs sí, habitualment, que de moment ha votat el 0% de la nostra audiència, després una altra resposta que era sí, però de forma molt puntual, amb el 60%, després tenim el no, però ho provaria, que és el 20% dels vots i la que jo personalment optaria, i finalment gent més prudent que diu que no mai de la vida, que també ha votat amb un 20% dels vots. I de fet també ho comentàvem abans amb els companys de l'Ona Maresma, que bé, dins d'aquesta pregunta doncs també incorporàvem doncs la franja, no, dels videojocs, també una opció que avui dia s'està aprofitant molt, no? Jo com a opinió personal crec que s'està aprofitant una mica, no, aquesta afició pels videojocs com per introduir, no, de forma subliminal tot el que és aquestes apostes i les lootbox i tot això, que crec que és un perill.
2: Què és això? Explica'ns, perquè el tema de la gent que no estem habituats a jugar a jocs, no teníem ni idea de que es pot apostar també.
3: Bueno, a veure, les lootbox, o sigui, no és ben bé una aposta com allò que diu, sinó que és gent que gasta diners reals, doncs, bueno, sí, gasta diners reals per optar, no, a obtenir millors beneficis als jocs. Per exemple, el que seria doncs, una eina per jugar millor, un traje, no, un vestit diferent pel personatge que t'agrada. Doncs clar, tu poses diners reals i llavors doncs, diguéssim que la màquina actua i si et toca el premi, doncs obtens aquesta skin, que li diuen en anglès, o potser et quedes sense ella, no? Llavors és una manera de fomentar la ludopatia. Després hi ha gent que també en ven, no, d'aquestes caixes i les revèn per internet i, bueno, no sé, és un món que directament jo no m'hi vull ficar perquè no m'agrada, bàsicament. O sigui, jo crec que desvirtua bastant el que és el videojoc en si, no? I jo crec que s'estan aprofitant, però bueno, és això.
2: Més companys de l'Ona Maresma, doncs a vosaltres que jugueu a jocs d'aquesta mena, aposteu per internet o potser sou usuaris del casino?
4: A mi el tema de les apostes em fa molt de respecte, us haig de dir, eh? I segurament per por no m'hi he posat mai. I segurament allò que penses, tinc tanta mala sort que el dia que m'atreveixi m'hi deixaré tots els calés. M'ha passat un parell de cops que he pogut accedir a anar allò per provar l'experiència en un bingo de carn i ossos, és a dir, per anar a l'edifici, i m'hi he deixat tots els diners i no he guanyat absolutament res. Les quines de Nadal em passa el mateix. Per tant, jo m'ho miro amb respecte, que juguin els altres, i en tot cas, ja, si em ve de gust, ja ho faria. Però sí que és veritat que jo penso que encara hi ha d'haver-hi molt més de control, eh, sobre això, perquè és molt fàcil el fet de que a través d'això, d'una pàgina d'aquestes característiques et puguin enganyar i es puguin quedar els calés, directament. S'ha de ser molt intuïtiu i s'ha de saber molt bé el que fas per jugar aquest tipus de pàgines, no?
2: També inclouríem, ara que has comentat, no, el tema de les quines, la loteria.
3: Sí, sí, sí, la loteria de Nadal. Sí, ho estava pensant justament ara, o sigui, al final podríem tenir aquest debat, no? És com una mena d'aposta, realment, o sigui, estàs apostant per uns números perquè et toqui en un dia concret, no? Doncs sí, jo crec que, mira, et diria que en aquest cas el meu vot seria per sí, però de forma molt puntual, perquè jo jugo a vegades a la loteria de Nadal i m'he arribat a gastar pasta per guanyar, intentar mirar de guanyar, no més que res, sinó quan la gent que hi juga, no, que dius, he comprat un número i tu, perquè no et quedis, no, amb el que han comprat, ha tocat aquell número i tu has pogut comprar-lo i no ho has fet, no, perquè no et quedi aquesta sensació, vas i ho compres, però després no et toca igual. Per tant, doncs et deixes diners i diners i diners en tema de loteria i no sé.
4: Però aquí ja entra molt la tradició, no? Amb la loteria de Nadal ja és un fenomen com de toca i el que tu deies, no? Javi, al final, no sé, si aquí a la ràdio, per exemple, comprem un dècim entre entre tots i jo no el compro, llavors els hi tocarà a ells i a mi no. Hi ha un factor d'aquestes característiques, però clar, el tema d'apostar per internet és posar els teus diners, molts o pocs, és igual, a gent que no veus, que no controles i que tampoc saps si realment podràs aconseguir els que ells et plantegen, no? Al final també hi ha molta gent que es dedica precisament a això i que utilitza fórmules matemàtiques per saber quin percentatge o en quin moment et podrà tocar el gran premi i que segons diuen, molts d'ells ho aconsegueixen, o sigui, hi ha un tipus de fórmula, probabilitats, no sé, jo no sóc matemàtic, però que d'alguna manera t'ajuden, parlo per exemple dels TEDx casinos online, en castellà són les en català les màquines d'escurabutxaques, que saben en quin moment et sortiran les tres maduixetes, no?, que són les del premi. Doncs aquí existeix el factor sort, però també hi ha gent que ho estudia, això compta, i no deixen de no sortir-se'n,
3: Al final és estadística i és el que dius tu, no? O sigui, al final s'analitza, s'estudia, juguen molt al prova i error i fallen i perden moltes vegades, però van aprenent i al final aconsegueixen, no?, captar amb aquesta fórmula per optar, no?, a guanyar aquest gran premi, no?, que seria doncs l'objectiu final. No sé, és un món que de debò jo també li tinc molt de respecte. Sí que jugo a la loteria de Nadal, més que ara també per la il·lusió aquesta, no?, que tenim tots de, ostres, mira, podeu optar, no?, a sortir de la misèria i optar i ser milionaris, no? Però, i també per la tradició, no?, aquesta de compartir el dia de la loteria, no?, i parlar amb la família, de dir, m'ha tocat, no m'ha tocat, ha sortit el gordo i tal. Doncs també és una mica això, però després penses i, ostres, la quantitat de diners que et pots deixar a la loteria i al final no et toca mai, o sigui, no ho sé, és un...
2: És molt difícil. És
0: però ho has de provar. Complicat.
3: Clar, sí, és això que diuen, no? Si no jugues no guanyes, no?
2: Clar.
4: Però
2: sí,
4: també
2: sí.
4: Diuen, ara, jo que us explicava abans el tema de probabilitats, que és molt més fàcil que toqui un altre tipus de joc qualsevol que la grossa de Nadal, Vull dir, al final, si parlem de temes de probabilitats, el fet de que et toqui algun premi important de la grossa de Nadal és gairebé improbable, No sé si vosaltres coneixeu algú que li hagi tocat algun premi així gran a la grossa de Nadal, però diuen que és bastant improbable,
2: És molt...
0: A Tordera n'hi va haver un fa 15 anys enrere o 20 anys enrere, una família que jo conec, que els hi va tocar una part de la loteria. Sí.
3: Ostres, i segueixen visquent a Tordera o han marxat?
0: Segueixen vivint a Tordera i de fet hi tenen un parell o tres de negocis.
3: Ostres, mira, Déu-n'hi-do.
5: Jo, companys, vull fer la meva aportació, ja que crec que normalment s'acostuma a romantitzar el tema aquest de les loteries i tot això, però té una cara bé molt preocupant, i ho deia en Jordi al principi, que crec que el tema dels casinos és un gran problema que cada cop va més de la nostra societat i que pot arribar a arruïnar famílies i gent. Per tant, jo des d'aquí, que en el seu moment amb els amics, lo típic que sí, que ho hem fet i tinc amics que és una mica un cercle viciós, que els propis casinos se n'aprofiten i s'acaben arruïnant moltes vides. És a dir, sí, està molt bé si et toca el gran premi, que això és un cop de cada un milió, però els que es queden pel camí, jo crec que és un tema que s'hi ha de ficar molta mà i s'ha de tractar amb molta cura, la veritat, perquè s'ha d'anar amb compte.
2: Totalment, companys, ja fins aquí nosaltres doncs acabarem el programa d'avui. Gràcies a tots per les vostres aportacions.
3: Vagi bé, adéu.
0: Molt bé, que vagi bé.
4: Adéu, gràcies.
2: I nosaltres, doncs, ja ho dèiem, acabem el programa d'avui dimarts i ho fem amb música. Adéu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavó del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però llançar també aquesta reflexió.
3: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: Per cert, que l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 6:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Moià perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Gibert. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del Cap de Moià, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos, a la primària i a secundària, de tercer de primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del departament de reduir ràtios, i a més preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del departament.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us heu dit tot plegat mentre, recordem, hi ha en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
3: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
1: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports a Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Elia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i d'Arder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents.

torna malgrat. It's just...

0: Montgrà. Són les 7. Bona Montgrà, 107.4 FM.
1: Ona Montgrà,

0: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Belgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 26 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Elia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i Darder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents. El ple del darrer dijous ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, per regular l'ús dels habitatges turístics a Malgrat. Segons ha exposat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, fins ara la vila no tenia cap norma que regulés aquest tipus d'habitatges. De fet, a Malgrat ara hi ha 385 pisos turístics. Aquesta modificació indica que es contempla un màxim de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. A més, aquesta aprovació implica que se suspèn l'atorgament de llicències d'habitatges d'ús turístic durant un any. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, ha criticat que aquesta modificació urbanística només està complint els mínims que indica la llei i que, per tant, es tracta d'una opció poc valenta. El regidor indica que amb la regulació es podria arribar a tenir fins a 1.000 pisos turístics. El govern, de fet, hauria de rebaixar la modificació del POUM a 2 habitatges turístics per cada 100 habitants.
1: Senyors del govern, aquesta modificació del POM no l'hem de tractar com un tràmit burocràtic corrent, creiem, o un simple cross administrativa, sinó que ha de ser una resposta contundent a una emergència social. I aquí és on nosaltres topem amb la seva proposta, perquè no percebem que s'hagi utilitzat aquesta eina urbanística al 100% per revertir realment una crisi habitacional. La seva modificació proposa, com havia apuntat el senyor Serret, 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants, que és el llindar que te fan màxim en municipis d'alerta com és el nostre municipi. Per tant, ens estem limitant a un mínim administratiu, creiem, que ens portaria, de fet, sobre plànol, ens porta a un màxim potencial de 1.000 habitatges d'ús turístic a Malgrat. Són moltíssims habitatges. Per tant, això no creiem que sigui fer una política d'habitatge valenta, sinó que és simplement complir un tràmit de mínims. També des d'Esquerra som perfectament conscients que ja existeix un recorregut anterior a aquesta regulació i entenem i respectem que qui hagi volgut prioritzar el seu habitatge per posar-lo en ús turístic no ho compartim, però potser té el dret de seguir-ho fent fins ara. Per tant, no ens tanquem en banda a eliminar tots els habitatges d'ús turístic a Malgrat. Però sí que va bé aquesta regulació perquè així també la incertesa jurídica que pot tenir aquesta gent i veïns del poble que ja operen d'aquesta manera doncs els hi pugui desaparèixer. És precisament per aquest motiu que acabo de dir ara que nosaltres emplacem el govern a repensar aquesta dada de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 persones i la rebaixem als 2 habitatges d'ús turístic per cada 100 persones que són, si fa o no fa, els números que ara estem controlant a dia d'avui al municipi de Malgrat, que són aquests 385 habitatges que comentava el senyor Serret. Estem en una zona residencial tensionada i actualment ja disposem d'aquests habitatges, 385, i si amb aquestes dades actuals les nostres famílies i el jovent també pateix per trobar un lloguer, ens preguntem si algú de l'equip de govern, ens ho poden respondre si volen, de veritat creu que ens podem permetre el luxe de algun dia tenir 1.000 habitatges amb la situació que estem ara, 1.000 habitatges d'ús turístic a Malgrat. Per tant, tenim una oportunitat d'or per dir prou i per donar un missatge molt clar a la ciutadania, que a Malgrat no fem negoci amb el dret al sostre i fem servir aquesta modificació urbanística per fer política transformadora i protectora.
0: El portaveu de la CUP, Enric Zaldo, considera que es podrien limitar els habitatges d'ús turístic en certes zones de Malgrat. A més, puntualitza el nombre de pisos turístics il·legals i considera que afegint la quantitat d'hotels i places turístiques, la modificació urbanística podria ser més restrictiva.
2: La modificació planteja que allà on actualment el POUM permet l'ús residencial, es permet també l'ús turístic. Això d'entrada, nosaltres ens representava una certa alarma perquè creiem que podia ser positiu delimitar certes zones on sí que es pogués fer habitatge turístic i certes en les que no. Sí que és cert que amb la normativa actual que s'ha anat actualitzant i ha anat fent pessetes endavant en aquest sentit, actualment perquè hi hagi habitatges d'ús turístic dins de comunitats de veïns, dins de blocs de pisos, els estatuts d'aquesta comunitat ho han de permetre explícitament, no n'hi ha prou amb no dir res o amb prohibir-ho, sinó que ho han de permetre explícitament. Per tant, això ja redueix una mica o força el risc, doncs, que hi hagi aquest tipus d'habitatges creant conflicte en edificis residencials. Llavors, en aquest sentit, el que demanem és que des del govern, des de la regidoria que pertoqui, possiblement barris, s'informi, o urbanisme, s'informi a les comunitats de veïns, doncs, que tenen aquest dret i que, doncs, si ho consideren, modifiquin o no els seus estatuts per tal de, nosaltres considerem, no utilitzar nous habitatges d'ús turístic en els seus edificis. La segona qüestió, respecte a aquest topall de 5 habitatges, avui Malgrat de Mar, insisteixo, subratllo, té concedides 385 llicències d'habitatge d'ús turístic. Aquestes són les legals. Les il·legals, no sabem quantes n'hi ha. Això, com ha dit el regidor, equival a 2 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. En un municipi en què, com ja ha dit el portaveu d'Esquerra, tenim més de 11.000 places turístiques entre hotels, càmpings i apartaments. Aquest decret de la Generalitat, que permet fins a 10, en el cas de Malgrat, pels motius que també ha explicat el regidor, es marca en 5, nosaltres ens agradaria, voldríem que encara fos més restrictiu perquè marge en tenim i nosaltres consideraríem que podríem limitar-ho a 3 o fins i tot a 2, que és el que ja tenim a dia d'avui.
0: El regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, ha respost que la modificació del POU és menys restrictiva precisament perquè costa més modificar-la, a part que té una trajectòria de llarga durada entre 10 i 15 anys. Serret indica que per aquest motiu existeixen les ordenances més fàcils de fer i que aquestes sí que poden ser més restrictives respecte a la quantitat d'habitatges d'ús turístic.
3: Avui el que portem a aprovació és un document general, un document marc, que regularà la norma urbanística pels propers anys. Un document que, com hem comentat tots, és prou complex i que el seu tràmit d'aprovació arribarà segurament a un any o un any llarg, perquè no és un procés ràpid. I, per tant, la proposta que avui fem al govern, però que també és una proposta tècnica, regular els habitatges d'ús turístic amb una forma més restrictiva en un document com aquest, el que està fent és encotillar aquest ús en els propers 10-15 anys. I per tant, i vostè mateix n'ha fet esment, un cop aprovat aquesta modificació haurem d'aprovar l'ordenança que reguli com donem les llicències. I aquesta ordenança pot ser més restrictiva que el propi planejament urbanístic. I per tant, home, no caiguem en l'error que s'ha comès altres vegades de voler ser més restrictius que la norma en un àmbit urbanístic com aquest, en el que si d'aquí 15 anys la situació ha canviat, podem permetre que hi hagin 5 habitatges, perquè una ordenança és fàcil de modificar i aprovar pel plenari. Una modificació de planejament comporta tot un seguit de procediments i d'accions que farà que el municipi, en matèria d'habitatges d'ús turístic, quedi encallat durant un temps. I, per tant, vam dir, home, regulem el que permet la norma, no serem més restrictius que la norma general, i, en tot cas, amb aquesta diagnosi que tenim a les mans, valorem a l'hora de regular amb l'ordenança la tipologia, el nombre d'habitatges que podrem donar a partir dels anys que vinguin següents. Això, evidentment, jo avui no els hi puc dir perquè no és el que portem a aprovació. El que portem a aprovació és la modificació de planejament que regula els 5 habitatges per cada 100.
0: La modificació del POUM es va aprovar amb l'extensió d'Esquerra, PP i la CUP. L'alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, Elia Mas Jiménez, ha estat una de les guanyadores dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat. El seu treball, entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa, conclou com l'ús habitual de calculadores i eines digitals ha fet perdre protagonisme al càlcul mental entre els adolescents. Escoltem l'entrevista que li hem fet des d'Ona Malgrat. Bé, parlem ara d'educació i més concretament d'entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa. Aquest és el títol d'un dels treballs de recerca de batxillerat premiats aquest any per l'Ajuntament de Malgrat. Parlem amb la seva autora, l'Èlia Mas Jiménez. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Bé, en primer lloc, per començar, què en consisteix exactament aquest entrenament cognitiu a l'aula?
4: Bé, el meu treball es centra en el càlcul mental, més que res, perquè bueno, he anat veient que a la vida quotidiana s'ha anat perdent el protagonisme del càlcul mental, ja amb les calculadores i les tecnologies del mòbil, i volia doncs, potenciar el càlcul mental entre els adolescents i a les aules.
0: D'on neix aquesta inquietud teva? És a dir, com és que un dia vas dir mira, haig de fer un treball de recerca sobre això?
4: Bé, jo al principi no sabia quin tema fer, però sempre m'han agradat molt les matemàtiques i també el tema d'educació també m'ha agradat molt. I bé, sempre de petita m'agradaven molt les proves de càlcul mental que fèiem a l'escola, proves cangur i tot això de matemàtiques, i llavors vaig dir, anem a veure quin és el nivell dels adolescents de càlcul mental de malgrat. Vale. I em vaig centrar en segon d'ESO perquè comencen ja a introduir la calculadora o ja l'han introduït a l'aula i era un bon moment per veure si també influenciava o no la calculadora en aquest càlcul mental.
0: Val. Què diferencia una ment activa, com defineixes el treball, d'una que no ho és tant?
4: Bé, tenir la ment activa aporta molts beneficis. En situacions com a l'hora de comprar en un bar i qualsevol cosa, també ajuda a que puguis solucionar problemes quotidians, com això d'un bar, o també en despeses més importants i econòmiques com l'habitatge d'un pis, el lloguer i tot això, també ajuda. I a part d'això, en situacions quotidianes, ajuda també a, després de, al llarg de la vida adulta i a la vida més de la vellesa, a tenir una ment activa implica ser més àgil i potser pot associar-se a tenir un menys risc de demència i de malalties neurodegeneratives.
0: Val, com et vas plantejar el treball? Perquè entenc que un treball de recerca, jo fa anys que en vaig fer un, però no ho tinc molt fresc, has de plantejar-te un objectiu, no? Unes preguntes, no? I mirar d'aconseguir complir amb aquest objectiu. Llavors, tu dius que ho vas enfocar a alumnes de segon d'ESO d'aquí malgrat. Vas sí. agafar una mostra, entenc, d'alumnes. Pots desenvolupar una miqueta més d'això?
4: Sí, sí, bé, com bé has dit, em vaig entrar en segon d'ESO i vaig anar llavors a les escoles de Malgrat de Mar, a les classes de segon d'ESO, i a totes les classes vaig passar un qüestionari de càlcul mental, que el vaig fer jo, de 21 preguntes, diferenciat per 3 nivells de dificultat.
0: Vale.
4: I en total me'l van respondre 187 alumnes d'aquestes escoles. I bé, el meu objectiu era veure si hi havia un bon nivell de càlcul mental. I jo principalment vaig interpretar que el criteri d'avaluació seria que han d'encertar un mínim d'un 65% del qüestionari. Per què? Doncs perquè dels tres nivells de dificultat, un era bàsic, l'altre era mitjà i l'altre era més difícil. I llavors, com a mínim, haurien de saber respondre al nivell bàsic i al nivell mitjà.
0: I per posar un exemple, com són aquestes preguntes, aquests exercicis?
4: Vale, del nivell bàsic comencem amb operacions d'una xifra i de dos operadors només. Doncs, per exemple, 24 entre 3.
0: Vale.
4: I després ja anem pujant amb operacions amb parèntesis o amb tres números, com per exemple 3 menys 5 per 3. I després ja potser 42 menys 5 més 2. Així anem pujant al nivell.
0: Val. I dels resultats vas extreure que, malgrat, o sigui, ha aprovat, diguéssim, té un nivell de càlcul mental adequat.
4: La mitjana va ser un 60%. Per tant, segons el meu criteri, no està aprovat del tot. Ostres. Llavors caldria reforçar el càlcul mental. Però més enllà dels resultats, jo el que em vull centrar és en això, que cal potenciar-lo, perquè és una habilitat molt important a l'escola també, perquè ajuda que els alumnes, quan se centren en problemes més complicats, no s'encallin en operacions senzilles i que podien fer en càlcul mental, i també tinguin més seguretat i autonomia a l'hora de fer operacions i fer càlculs matemàtics.
0: I això creus que s'ha produït també perquè ens hem acostumat molt a utilitzar calculadores o eines, no?, que ens faciliten aquests càlculs i no els fem per nosaltres mateixos, no?
4: Sí, jo crec que sí, perquè bé, ara amb qualsevol operació i qualsevol inseguretat que tingui l'alumne de, jo què sé, 1 per 1 ja es calcula per mínima inseguretat de dir, vale, està bé l'operació. I sí, crec que també s'ha de tenir més confiança en tu mateix i també saber com s'ha d'utilitzar la calculadora, perquè és molt important saber com s'ha d'utilitzar. S'ha d'utilitzar en operacions complexes com calcular angles, calcular sinus, cosinus, però per calcular operacions bàsiques que es poden fer mentalment, doncs és millor utilitzar la ment per als beneficis que ja he dit.
0: Aquest mètode que tu has aplicat, d'aquests exercicis que has fet, has vist que es facin en altres escoles o el sistema educatiu d'alguna manera hauria, creus tu que hauria de canviar per tornar, no, a recuperar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
4: Clar, perquè jo després de fer el qüestionari vaig parlar amb els professors d'aquests alumnes. Ostres, i els hi vaig preguntar que si practicaven el càlcul mental a l'aula en algun moment de l'horari i de l'escola, i em van dir que no, perquè s'havia de seguir el temari, i en el temari, doncs, en teoria s'havia assolit a primària aquest càlcul mental. Llavors, a secundària almenys ja no el practicaven habitualment. Si hi havia algun problema sí que esperaven, però no podien aturar-se molt i dedicar-li molt de temps perquè no estava dintre del temari i s'havia de seguir per després el temari.
0: O sigui, detecten el problema però no s'aplica una solució.
4: No molt.
0: Ostres, no, perquè sí que és cert que quan un profe detecta que uns alumnes d'una classe tenen un problema en un apartat concret, se li dedica, entenc, que se li dediquen més esforços, no?, a millorar aquesta part, però llavors sí. Et diuen que no es pot alterar.
4: Bé,
0: això.
4: Bé, és que en teoria el càlcul mental es practica i se li dona molt de pràctica a primària. Mm. Llavors, clar, arribat a secundària és una cosa que ja haurien d'haver assolit i ja haurien de saber com es fa. I ara, clar, amb tema de calculadora també, doncs qualsevol alumne que tingui un dubte tendeix a utilitzar la calculadora i ja està.
0: Val. Llavors, tu creus que s'hauria de seguir aplicant aquest càlcul mental al llarg de tota l'etapa educativa, és a dir, primària, secundària, batxillerat, o veus tu que potser no és necessari, o extendre-ho fins a l'ESO, fins a acabar l'ESO?
4: Jo crec que almenys fins la secundària estaria bé reforçar-ho, perquè és una habilitat molt important, com ja he dit, i perquè no es perdi, perquè al final si deixes de practicar-la i te'n deixes de només utilitzar tecnologies, es perd aquesta habilitat, i és una habilitat molt important i jo crec que s'hauria d'anar reforçant. De fet, jo quan vaig anar a les escoles, vaig fer, a part del qüestionari per passar-los i avaluar-los, vaig fer 4 qüestionaris més de reforç i de perquè poguessin practicar els alumnes, i els hi vaig passar als professors perquè poguessin practicar a la classe i poguessin anar tenint aquesta habilitat en els moments últims 5 minuts de classe, per exemple, de matemàtiques d'un divendres, doncs que passessin aquest qüestionari i poguessin practicar.
0: I quina va ser la resposta per part dels alumnes d'aquestes proves que els hi vas fer? O va ser positiva? Ho van veure bé? Van dir, mira, no m'atabalis?
4: Ho van veure bé perquè sempre, doncs, quan no sigui classe, doncs millor qualsevol altra cosa. Però els hi va agradar, i a vegades a mi em sorprèn que en operacions molt senzilles estava passant el qüestionari i em deien, ala, t'has passat, que difícil. I en operacions molt senzilles que un nen de 5è de primària hauria de saber fer. Uh-huh. Llavors també em van dir, sí, jo vull que tornis, no sé què, vull que seguim fent, i per això vaig fer jo aquests qüestionaris, perquè seguissin fent i seguissin practicant.
0: Abans has mencionat una cosa que m'agradaria tornar a fer incís, que és que no només serveix aquest càlcul mental, no?, aquesta ment activa, a les aules, sinó també fora d'elles. És a dir, també entenc que això es podria aplicar, o sigui, amb persones grans o gent de la meva edat, per exemple, els 30 sí. Cap amunt. És a dir, creus tu que es podrien aplicar aquests exercicis, o com s'hauria d'aplicar, com hauríem de treballar nosaltres, ara, que som ja adults i ja no estem a l'escola, per fomentar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
4: Bé, avui dia hi ha moltes aplicacions que són ja de ment activa, i jo crec que tothom les hauria de fer servir en algun moment de la seva vida, perquè potencia molt aquesta ment activa i ajuden també als adults a no perdre aquesta habilitat i també, com ja he dit, a tenir menys risc de qualsevol malaltia o qualsevol deterioració del cervell.
0: Sí. Val. Quina alguna aplicació que has dit? Un exemple que coneguis?
4: Hi ha una que es diu Brain.
0: Brain?
4: Sí.
0: Vale.
4: Que és molt bona, i hi ha diferents operacions. També hi ha operacions, hi ha càlculs, però també hi ha problemes de memòria, de que tens cares i has de saber reconèixer-les després d'uns minuts, la memòria, i sí, a mi em va molt bé. Jo ho dic, i a mi em va molt bé.
0: Val. I ja per acabar, diguéssim, tu has fet aquest treball enfocat, diguéssim, al càlcul mental, t'agraden les matemàtiques, no sé si vols enfocar la teva carrera professional a l'àmbit pedagògic o estàs més enfocada en la part científica de les matemàtiques.
4: Bé, jo crec que estic enfocada a les dues parts, perquè jo des del principi m'agradava molt les matemàtiques i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada amb les matemàtiques, però m'he anat adonant durant aquest treball i durant la part teòrica, també vaig fer una part teòrica molt interessant, per exemple, que he tingut interès en les parts del cervell i en la part neurocientífica, perquè m'ha agradat molt veure quines parts del cervell estan implicades en el càlcul, quines no, i com això després es reflecteix a... al cervell.
0: Molt bé, doncs Elia Masquimenet, enhorabona per aquest premi de recerca i esperem que et vagi molt bé. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Bé, seguim, marxem ara de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament marxem a Palafolls. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca, amb un balanç de tres homes detinguts entre 30 i 62 anys. Una de les operacions es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. En l'Escorcó i a Palafolls, els agents van trobar 152 quilos de cap de marihuana. A més, s'ha descobert un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar a més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. I a Calella, les persones que acudeixen per primera vegada al CAP compten amb un acompanyament específic per facilitar aquest primer contacte amb el sistema sanitari públic. Es tracta d'un programa pioner que es basa en la creació d'equips de professionals de referència amb sanitaris i personal de l'administració que les ajuden a conèixer el funcionament i els serveis que tenen a l'ambulatori. Aquesta iniciativa respon als objectius de model CSIR que impulsa el Departament de Salut per provar noves formes d'atenció més properes, àgils i adaptades a les necessitats actuals de la població.
5: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Destaquem a nivell nacional que el Ministeri de Drets Socials i Consum ha obert un expedient sancionador als portals d'apostes Polymarket i Calci per una possible infracció de la normativa del joc per operar a Espanya sense disposar de la preceptiva habilitació administrativa ni complir tampoc les exigències generals del sector. Segons ha informat l'executiu espanyol, s'ha emès una ordre cautelar per bloquejar a Espanya les pàgines web d'ambdues plataformes. I també l'àrea bàsica de salut de Salt ha impulsat un cribatge per la detecció precoç de l'ull gandul en infants de menys de 18 mesos. La iniciativa s'emmarca en el projecte presentat per l'equip de Salt com Centre de Salut Integral de Referència i que converteix alguns centres d'atenció primària en un laboratori de proves per assajar nous models. El pla pilot, que s'ha començat a materialitzar ara, arriba a 120 infants d'entre 15 i 18 mesos. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un paret més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa?

Bé, i repassem l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 2:15 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Èlia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i Darder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
2: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
1: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
2: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
1: El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
4: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democràcia espanyola.
1: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summers School.
2: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
5: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
1: I en esport, Janire Gallut ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça.
6: La capitana blaugrana diu adeu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 32 de partit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una picunadora. I aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista a demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà

0: 8 encara amb volum de trànsit, i a l'extrem sud destaca l'autovia 2 carregada, però de sortida de Barcelona, uns 3 quilòmetres entre Cornellà, Sant Joan d'Espí, com et deia, en Sant Martorell, això a l'autovia 2. Però vaja, ràpidament millora el trànsit, com et deia, en aquesta xarxa viària, ja sense grans incidències, sense grans problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
3: Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert la convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
2: Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
4: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
5: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
4: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: I és que interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. 2 de cada 3 no en disposen i la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents amb aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
6: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
7: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
6: A la Noguera, la seva capital balanç, Balaguer ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
8: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
6: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament. L'interventor fa de control financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
2: I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
3: La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
9: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
3: Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en ple una anàlisi del document.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Les converses se centren ara en els complements salarials.
3: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
2: En qualsevol cas, anem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
10: Bona tarda. A peus minuts que els sindicats han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera després de fer una pausa on ens han pogut explicar que el govern es mostra més obert

0: receptiu, perquè avui sí que han pogut parlar dels punts que contemplen en la seva proposta. Ens han dit que preveuen aprovar que el complement específic s'escurci a 3 anys i no a 4, com es valorava anteriorment i s'havia acordat amb UGT i amb Comissions Obreres, i que també es considera la creació d'un complement nou que sigui lineal i que inclogui, per tant, tots els col·lectius de l'educació. Aquest complement comportaria un increment d'uns 35 euros mensuals i tot plegat a mesura suposaria uns 330 euros més al mes en qüestió de 3 anys. Els sindicats també han fet una crida a la jornada de vaga de demà i protestes a tot Catalunya i als 6 dies de vagues territorials. Recordem també que, a més, avui els estudiants de secundària s'hi sumaven a l'onada de vagues per fer suport a l'escola pública.
1: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, nova jornada de vaga avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
2: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
3: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. I no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
2: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
4: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
5: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
4: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques a Barcelona.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que dilluns es va aixecar parcialment.
4: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
1: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez. I ha instat els socis de l'executiu també a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
6: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: També el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
4: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit que tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari, Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar a la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
7: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace 2 años, más de 2 años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
4: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: En la plana policial, els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
4: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora, a Girona, i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
1: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
9: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en 2 pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de 2 persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saorrà, Quart i Salt.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
4: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
1: I en successos, mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
4: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baixa Empordanesa. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
1: En marxa a Granollers el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports del municipi. Durant 3 dies comptaran ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
10: Els manifestants han entrat al Palau d'Esports de Granollers, convertit en Palau de Congressos per aquesta setmana, i una membre de la coordinadora educativa ha llegit un manifest dalt de l'escenari amb permís de l'organització. En el document, els mestres han posat veu a les seves reivindicacions davant de centenars d'assistents al Congrés Internacional i han criticat la despesa del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. El 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'havien d'inaugurar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell.
1: Acte d'inauguració, doncs, ajornat per aquesta manifestació. Més coses, la policia local de Palafolls ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
11: La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del municipi on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. N'ha donat més detalls Marta López, sergenta de la policia local de Palafolls.
12: Per prevenir els actes incívics dels propietaris dels gossos. De moment s'ha fet divendres, dissabte i diumenge. Estem fent planificacions específiques en aquest sentit.
11: Aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són molt més freqüents.
1: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Cambrils, Ràdio Ràpita i Ràdio Seu.
13: Cambrils recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. A més, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, durant la presentació ha volgut destacar la seva maduresa.
14: Molt important la solidesa d'aquesta fira multisectorial, la referència al territori i la maduresa en arribar amb 67 edicions. Són poble i ciutat.
13: Una fira que avui en dia conviu amb les noves tecnologies i l'automoció.
15: L'Ajuntament de la Ràpita i l'empresa IFE van estrenar ahir dilluns un nou servei de transport urbà que passa de 2 a 11 parades. L'autobús farà un recorregut circular per connectar punts clau com el centre d'atenció primària, l'Institut dels Alfacs i les zones comercials. Un servei que funcionarà de dilluns a diumenge, de les 6 del matí a 8 del vespre i amb una freqüència aproximada de mitja hora. El vehicle està totalment adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i els horaris es poden consultar a la web ife.es.
16: El Consell del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament per assumir les deixalles de tres comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. L'abocador que concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea és a Tremp i el gran volum que assumeix fa que estigui arribant al límit. Ramon Jordana, president del Consell.
17: I que anem omplint l'abocador, un abocador que té una vida limitada, que aviat se li acabe i que s'haurà d'invertir una altra vegada i que, evidentment, tot això repercuteix en la taxa.
16: Actualment l'agència ja prepara la construcció d'un centre de tractament al mateix recinte de Tremp amb un pressupost de 13 milions d'euros.
1: En cultura, més de 160 joves artistes dels 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec, David Navarro.
18: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
19: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
18: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda, ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adeu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines, de moment, empaten a 0 al descans. I a la primera masculina, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que continuarà sent l'entrenador del projecte amb contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
3: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
4: El Noia-Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre la classificació a les semifinals de l'hoquei Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
5: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosinho. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. I per què no soñar? Perquè no soñar, estamos en disposició de poder hacer algo grande.
4: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
2: I de l'Igualada, Voltregà i el Barça-Noia en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceo ja semis espera rival del cara a cara que viuran el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà el 19 i 20 de setembre en el primer títol, volíem dir, del nou curs, amb la penya com a anfitriona. Una penya que a partir de les 8 juga la mitja part del partit que tenia pendent contra l'Unicaja de la jornada 29 i que es va aturar el descans per problemes al marcador. La penya que guanyava la mitja part 53-33 buscarà mantenir aquest triomf momentani per sumar la cinquena victòria consecutiva i posar pressió a un València que ocupa el cinquè lloc a la classificació. I la jugadora argentina, Juana Camilion, de 27 anys, es converteix en una de les cares noves del nou Espart Girona. L'ex d'Estudiantes, entre d'altres, arriba a Fontajau per les properes dues temporades després de 3 anys de creixement al conjunt madrileny.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Continua la reunió entre sindicats i educació per desencallar el conflicte. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals a cara a l'any vinent. Un tema que ha servit, diuen, per acostar posicions. Els sindicats són optimistes, però les mobilitzacions continuen de cara a demà. No està desconvocada, recordem que hi ha prevista una nova aturada general. I Junts registra una esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, diu que els comptes de l'executiu català són la constatació d'un govern en fallida. Sales ha estès l'esmena a les renúncies constants, diu que el seu parer practica Esquerra quan negocia amb el PSC i a l'extremisme dels comuns.
2: Que són els pressupostos que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: Qui també ha anunciat avui una esmena a la totalitat dels pressupostos és la diputada de la CUP, Laura Vega. La CUPaire ha dit que com a grup d'oposició tenien el deure de rebutjar uns comptes que, segons s'afirma, intenten fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual. I el Consell de Ministres ha aprovat avui la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin treballar puguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi. I Cambrils recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. L'Ajuntament ha volgut recordar els inicis del certamen que va néixer com a promoció de productes de camp i ramaderia i que avui en dia ha evolucionat en un espai on la tradició conviu amb les noves tecnologies, l'automoció i també la gastronomia. I una notícia que hem sabut fa uns minuts, Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adéu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa, això sí, per la porta gran, i és la futbolista més lorejada del Barça. Demà jugarà, per tant, el seu darrer partit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats convocants a la vaga han apropat posicions avui a la reunió, però encara són lluny d'un acord. Segons els sindicats, el departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents i professionals cara a l'any vinent. Un tema que ha servit per acostar posicions, però que consideren insuficient i que esperen reprendre demà en una nova reunió a la mesa sectorial a les 3 de la tarda. Tot això no desconvocarà la vaga general prevista per demà i fins i tot amenaçant amb un vaga indefinida si demà no hi ha més avenços. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions, tant en matèria salarial com en matèria de dotació de recursos, reforç de plantilles.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha compromès a posar en marxa una comissaria general de prevenció i denúncia de violències masclistes, l'anomenada Comissaria de la Dona, abans que acabi 2027. Ho ha anunciat al Parlament durant la presentació del projecte de pressupostos d'Interior i Seguretat. Ha explicat que aquest és un dels acords del PSC i els Comuns per aprovar els comptes i que inclou reforçar les comissaries d'investigació interna, afers disciplinaris i també d'avaluació. Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 de Glòries fins a la zona universitària, en conjunt tres línies de bus express actuals que acumulen prop de 7 milions de validacions. I un motorista mort en un accident a la sortida de via de la TB-3451 al Deltebre. Per causes que encara s'investiguen, una motocicleta ha patit una sortida de via, el conductor ha caigut a un canal proper a la carretera. Com a conseqüència, malauradament, ha mort. Amb aquesta víctima són 50 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 21 de les quals són motoristes. I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer. En aquesta ocasió el festival ha buscat un eix central sobre el qual gira la majoria d'espectacles, el concepte de comunitat. S'han programat una trentena de propostes entre teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló entre dijous i dissabte a la nit.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Èlia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i Darder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats convocants a la vaga han apropat posicions avui a la reunió, però encara són lluny de l'acord. El departament ha plantejat per primera vegada la creació d'un nou complement salarial transversal per a tots els docents a cara a l'any vinent. Un tema que ha servit per acostar posicions, però que els sindicats encara veuen insuficient. Es tornaran a trobar demà en una nova reunió a la mesa sectorial a les 3 de la tarda. Els sindicats no han desconvocat la vaga prevista per demà a tot Catalunya i fins i tot amenacen amb una vaga indefinida si no hi ha més avenços. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions, tant en matèria salarial com en matèria de dotació de recursos, reforç de plantilles.
1: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha explicat que hi ha hagut un acostament de posicions important gràcies que el departament ha proposat un complement de sou lineal per 2026 que rondaria els 35 euros, un complement que es pagaria amb els 78 milions d'euros que havia proposat per a complements específics per a diversos càrrecs.
3: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix a partir de les 3 de la tarda amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte. En aquest cas, la nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu.
1: I el govern ha anunciat la creació d'una oficina de protecció de drets lingüístics. Ho ha fet durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan, que forma part de les mesures de l'acord. A fons del departament han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de les vulneracions dels drets lingüístics. I el Consell Comarcal del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament pel fet d'assumir les deixalles de tres comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran. L'abocador concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea i és a Tremp, i amb un gran volum assumeix, ja que ha arribat al límit i necessita una ampliació. I acabem, és una de les notícies de la tarda. Alexia Putellas deixa el Barça. La capitana ha decidit no renovar el contracte, que acabava el 30 de juny, i provar fortuna a una nova aventura. Putellas diu adeu a aquesta etapa de 14 temporades amb...

0: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu de Nova Belgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dimarts 26 de maig. Comencem amb un repàs als titulars. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Elia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i Darder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents. El ple del darrer dijous ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, per regular l'ús dels habitatges turístics a Malgrat. Segons ha exposat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, fins a la vila no tenia cap norma que regulés aquest tipus d'habitatges. De fet, a Malgrat ara hi ha 385 pisos turístics. Aquesta modificació indica que es contempla un màxim de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. A més, aquesta aprovació implica que se suspèn l'atorgament de llicències d'habitatges d'ús turístic durant un any. Durant el debat plenari, el regidor d'Esquerra, Joaquim Albert, ha criticat que aquesta modificació urbanística només està complint els mínims que indica la llei i que, per tant, es tracta d'una opció poc valenta. El regidor indica que amb la regulació es podria arribar a tenir fins a 1.000 pisos turístics. El govern, de fet, hauria de rebaixar la modificació del POUM a 2 habitatges turístics per cada 100 habitants.
1: Senyors del govern, aquesta modificació del POM no l'hem de tractar com un tràmit burocràtic corrent, creiem, o un simple cross administrativa, sinó que ha de ser una resposta contundent a una emergència social. I aquí és on nosaltres topem amb la seva proposta, perquè no percebem que s'hagi utilitzat aquesta eina urbanística al 100% per revertir realment una crisi habitacional. La seva modificació proposa, com havia apuntat el senyor Serret, 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants, que és el llindar que te fan màxim en municipis d'alerta com és el nostre municipi. Per tant, ens estem limitant a un mínim administratiu, creiem, que ens portaria, de fet, sobre plànol, ens porta a un màxim potencial de 1.000 habitatges d'ús turístic a Malgrat. Són moltíssims habitatges. Per tant, això no creiem que sigui fer una política d'habitatge valenta, sinó que és simplement complir un tràmit de mínims. També des d'Esquerra som perfectament conscients que ja existeix un recorregut anterior a aquesta regulació i entenem i respectem que qui hagi volgut prioritzar el seu habitatge per posar-lo en ús turístic no ho compartim, però potser té el dret de seguir-ho fent fins ara. Per tant, no ens tanquem en banda a eliminar tots els habitatges d'ús turístic a Malgrat. Però sí que va haver aquesta regulació perquè així també la incertesa jurídica que pot tenir aquesta gent i veïns del poble que ja operen d'aquesta manera doncs els hi pugui desaparèixer. És precisament per aquest motiu que acabo de dir ara que nosaltres emplacem el govern a repensar aquesta dada de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 persones i la rebaixem als 2 habitatges d'ús turístic per cada 100 persones que són, si fa o no fa, els números que ara estem controlant a dia d'avui al municipi de Malgrat, que són aquests 385 habitatges que comentava el senyor Serret. Estem en una zona residencial tensionada i actualment ja disposem d'aquests habitatges, 385, i si amb aquestes dades actuals les nostres famílies i el jovent també pateix per trobar un lloguer, ens preguntem si algú de l'equip de govern, ens ho poden respondre si volen, de veritat creu que ens podem permetre el luxe d'algun dia tenir 1.000 habitatges amb la situació que estem ara, 1.000 habitatges d'ús turístic a Malgrat. Per tant, tenim una oportunitat d'or per dir prou i per donar un missatge molt clar a la ciutadania que a Malgrat no fem negoci amb el dret al sostre i fem servir aquesta modificació urbanística per fer política transformadora i protectora.
0: El portaveu de la CUP, Enric Zaldo, considera que es podrien limitar els habitatges d'ús turístic en certes zones de Malgrat. A més, puntualitza el nombre de pisos turístics il·legals i considera que afegint la quantitat d'hotels i places turístiques, la modificació urbanística podria ser més restrictiva.
2: La modificació planteja que allà on actualment el POUM permet l'ús residencial, es permet també l'ús turístic. Això d'entrada, nosaltres ens representava una certa alarma perquè creiem que podia ser positiu delimitar certes zones on sí que es pogués fer habitatge turístic i certes en les que no. Sí que és cert que amb la normativa actual, que s'ha anat actualitzant i anat fent pessetes endavant en aquest sentit, actualment perquè hi hagi habitatges d'ús turístic dins de comunitats de veïns, dins de blocs de pisos, els estatuts d'aquesta comunitat ho han de permetre explícitament, no n'hi ha prou amb no dir res o amb prohibir-ho, sinó que ho han de permetre explícitament, per tant això ja redueix una mica el risc doncs, que hi hagi aquest tipus d'habitatges creant conflicte en edificis residencials. Llavors, en aquest sentit, el que demanem és que des del govern, des de la regidoria que pertoqui, possiblement barris, s'informi, o urbanisme, s'informi a les comunitats de veïns doncs, que tenen aquest dret i que, doncs, si ho consideren, modifiquin o no els seus estatuts per tal de, nosaltres considerem, no utilitzar nous habitatges d'ús turístics en els seus edificis. La segona qüestió, respecte a aquest topall de 5 habitatges, avui Malgrat de Mar, insisteixo, subratllo, té concedides 385 llicències d'habitatge d'ús turístic. Aquestes són les legals. Les il·legals, no sabem quantes n'hi ha. Això, com ha dit el regidor, equival a 2 habitatges d'ús turístics per cada 100 habitants. En un municipi en què, com ja ha dit el portaveu d'Esquerra, tenim més de 11.000 places turístiques entre hotels, càmpings i apartaments. Aquest decret de la Generalitat, que permet fins a 10, en el cas de Malgrat, pels motius que també ha explicat el regidor, es marca en 5, nosaltres ens agradaria, voldríem que encara fos més restrictiu perquè marge en tenim i nosaltres consideraríem que podíem limitar-ho a 3 o fins i tot a 2, que és el que ja tenim a dia d'avui.
0: El regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, ha respost que la modificació del POUM és menys restrictiva precisament perquè costa més modificar-la a part que té una trajectòria de llarga durada entre 10 i 15 anys. Serret indica que per aquest motiu existeixen les ordenances més fàcils de fer i que aquestes sí que poden ser més restrictives respecte a la quantitat d'habitatges d'ús turístic.
3: Avui el que portem a aprovació és un document general, un document marc, que regularà la norma urbanística pels propers anys. Un document que, com hem comentat tots, és prou complex i que el seu tràmit d'aprovació arribarà segurament a un any o un any llarg, perquè no és un procés ràpid. I, per tant, la proposta que avui fem al govern, però que també és una proposta tècnica, regular els habitatges d'ús turístic amb una forma més restrictiva en un document com aquest, el que està fent és encotillar aquest ús en els propers 10-15 anys. I per tant, i vostè mateix n'ha fet esment, un cop aprovat aquesta modificació haurem d'aprovar l'ordenança que reguli com donem les llicències. I aquesta ordenança pot ser més restrictiva que el propi planejament urbanístic. I per tant, home, no caiguem en l'error que s'ha comès altres vegades de voler ser més restrictius que la norma en un àmbit urbanístic com aquest, en el que si d'aquí 15 anys la situació ha canviat, podem permetre que hi hagin 5 habitatges, perquè una ordenança és fàcil de modificar i aprovar pel plenari. Una modificació de planejament comporta tot un seguit de procediments i d'accions que farà que el municipi en matèria d'habitatges d'ús turístic quedi encallat durant un temps. I per tant, vam dir, home, regulem el que permet la norma, no serem més restrictius que la norma general i en tot cas, amb aquesta diagnosi que tenim a les mans, valorem a l'hora de regular amb l'ordenança la tipologia, el nombre d'habitatges que podrem donar a partir dels anys que vinguin següents. Això, evidentment, jo avui no els hi puc dir perquè no és el que portem a aprovació. El que portem a aprovació és la modificació del planejament que regula els 5 habitatges per cada 100.
0: La modificació del POUM es va aprovar amb l'extensió d'Esquerra, PP i la CUP. L'alumna de l'Institut Ramon Turró i Darder, Elia Mas Jiménez, ha estat una de les guanyadores dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat. El seu treball, entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa, conclou com l'ús habitual de calculadores i eines digitals ha fet perdre protagonisme al càlcul mental entre els adolescents. Escoltem l'entrevista que li hem fet des d'Ona Malgrat. Bé, parlem ara d'educació i més concretament d'entrenament cognitiu a l'aula, càlcul mental i construcció d'una ment activa. Aquest és el títol d'un dels treballs de recerca de batxillerat premiats aquest any per l'Ajuntament de Malgrat. Parlem amb la seva autora, l'Elia Mas Jiménez. Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
0: Bé, en primer lloc, per començar, què en consisteix exactament aquest entrenament cognitiu a l'aula?
4: Bé, el meu treball es centra en el càlcul mental, més que res, perquè bueno, he anat veient que a la vida quotidiana s'ha anat perdent el protagonisme del càlcul mental, ja amb les calculadores i les tecnologies del mòbil, i volia doncs, potenciar el càlcul mental entre els adolescents i a les aules.
0: D'on neix aquesta inquietud teva? És a dir, com és que un dia vas dir mira, haig de fer un treball de recerca sobre això?
4: Bé, jo al principi no sabia quin tema fer, però sempre m'han agradat molt les matemàtiques i també el tema d'educació també m'ha agradat molt. I bé, sempre de petita m'agradaven molt les proves de càlcul mental que fèiem a l'escola, proves cangur i tot això de matemàtiques. I llavors vaig dir, anem a veure quin és el nivell dels adolescents de càlcul mental de Malgrat. Vale. I em vaig centrar en segon d'ESO perquè comencen ja a introduir la calculadora o ja l'han introduït a l'aula i era un bon moment per veure si també influenciava o no la calculadora en aquest càlcul mental.
0: Val, què diferencia una ment activa, com defineixes el treball, d'una que no ho és tant?
4: Bé, tenir la ment activa aporta molts beneficis. En situacions com a l'hora de comprar en un bar i qualsevol cosa, també ajuda a que puguis solucionar problemes quotidians, com això d'un bar, o també en despeses més importants i econòmiques com l'habitatge d'un pis, el lloguer i tot això, també ajuda. I a part d'això, en situacions quotidianes, ajuda també a, després de, al llarg de la vida adulta i a la vida més de la vellesa, a tenir una ment activa implica ser més àgil i potser pot associar-se a tenir un menys risc de demència i de malalties neurodegeneratives.
0: Val, com et vas plantejar el treball? Perquè entenc que un treball de recerca, jo fa anys que en vaig fer un, però no ho tinc molt fresc, has de plantejar-te un objectiu, no? Unes preguntes, no? I mirar d'aconseguir complir amb aquest objectiu. Llavors, tu dius que ho vas enfocar a alumnes de segon d'ESO d'aquí Malgrat. Vas agafar una mostra, entenc, d'alumnes. Es pots desenvolupar una miqueta més d'això?
4: Sí, sí, bé, com bé has dit, em vaig entrar en segon d'ESO i vaig anar llavors a les escoles de Malgrat de Mar, a les classes de segon d'ESO i a totes les classes vaig passar un qüestionari de càlcul mental, que el vaig fer jo, de 21 preguntes, diferenciat per 3 nivells de dificultat.
0: Vale.
4: I en total me'l van respondre 187 alumnes d'aquestes escoles. I bé, el meu objectiu era veure si hi havia un bon nivell de càlcul mental. I jo principalment vaig interpretar que el criteri d'avaluació seria que han d'encertar un mínim d'un 65% del qüestionari. Per què? Doncs perquè dels 3 nivells de dificultat, un era bàsic, l'altre era mitjà i l'altre era més difícil. I llavors, com a mínim, haurien de saber respondre al nivell bàsic i al nivell mitjà.
0: I per posar un exemple, com són aquestes preguntes, aquests exercicis?
4: Vale, del nivell bàsic comencem amb operacions d'una xifra i de dos operadors només. Doncs, per exemple, 24 entre 3.
0: Vale.
4: I després ja anem pujant amb operacions amb parèntesis o amb tres números, com per exemple 3 menys 5 per 3. I després ja potser 42 menys 5 més 2. Així anem pujant al nivell.
0: Val. I dels resultats vas extreure que Malgrat, o sigui, ha aprovat, diguéssim, té un nivell de càlcul mental adequat.
4: La mitjana va ser un 60%. Per tant, segons el meu criteri, no està aprovat del tot. Ostres. Llavors caldria reforçar el càlcul mental. Però més enllà dels resultats, jo el que em vull centrar és en això, que cal potenciar-lo, perquè és una habilitat molt important a l'escola també, perquè ajuda que els alumnes, quan se centren en problemes més complicats, no s'encallin en operacions senzilles i que podien fer en càlcul mental, i també tinguin més seguretat i autonomia a l'hora de fer operacions i fer càlculs matemàtics.
0: I això creus que s'ha produït també perquè ens hem acostumat molt a utilitzar calculadores o eines, no?, que ens faciliten aquests càlculs i no els fem per nosaltres mateixos, no?
4: Sí, jo crec que sí, perquè bé, ara amb qualsevol operació i qualsevol inseguretat que tingui l'alumne, de, jo què sé, 1 per 1, ja es calcula per mínima inseguretat de dir, vale, està bé l'operació. I sí, crec que també s'ha de tenir més confiança en tu mateix i també saber com s'ha d'utilitzar la calculadora, perquè és molt important saber com s'ha d'utilitzar. S'ha d'utilitzar en operacions complexes com calcular angles, calcular sinus, cosinus, però per calcular operacions bàsiques que es poden fer mentalment, doncs és millor utilitzar la ment per als beneficis que ja he dit.
0: Mm-hmm. Aquest mètode que tu has aplicat, d'aquests exercicis que has fet, has vist que es facin en altres escoles o el sistema educatiu d'alguna manera hauria, creus tu que hauria de canviar per tornar, no, a recuperar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
4: Clar, perquè jo després de fer el qüestionari vaig parlar amb els professors d'aquests alumnes. Ostres, i els hi vaig preguntar que si practicaven el càlcul mental a l'aula en algun moment de l'horari i de l'escola, i em van dir que no, perquè s'havia de seguir el temari, i en el temari, doncs, en teoria s'havia assolit a primària aquest càlcul mental. Llavors, a secundària almenys ja no el practicaven habitualment. Si hi havia algun problema sí que esperaven, però no podien aturar-se molt i dedicar-li molt de temps perquè no estava dintre del temari i s'havia de seguir per després el temari.
0: O sigui, detecten el problema però no s'aplica una solució.
4: No molt.
0: Ostres, no, perquè sí que és cert que quan un profe detecta que uns alumnes d'una classe tenen un problema en un apartat concret, se li dedica, entenc, que se li dedica més esforços, no?, a millorar aquesta part, però llavors sí. Et diuen que no es pot alterar.
4: Bé,
0: això.
4: Bé, és que en teoria el càlcul mental es practica i se li dona molt de pràctica a primària. Mm-hmm. Llavors, clar, arribat a secundària és una cosa que ja haurien d'haver assolit i ja haurien de saber com es fa. I ara, clar, en tema de calculadora també, doncs qualsevol alumne que tingui un dubte tendeix a utilitzar la calculadora i ja està.
0: Val. Llavors, tu creus que s'hauria de seguir aplicant aquest càlcul mental al llarg de tota l'etapa educativa, és a dir, primària, secundària, batxillerat, o veus tu que potser no és necessari, o extendre-ho fins a l'ESO? Fins a acabar l'ESO.
4: Jo crec que almenys fins la secundària estaria bé reforçar-ho, perquè és una habilitat molt important, com ja he dit, i perquè no es perdi, perquè al final si deixes de practicar-la i te'n deixes de només utilitzar tecnologies, es perd aquesta habilitat, i és una habilitat molt important i jo crec que s'hauria d'anar reforçant. De fet, jo quan vaig anar a les escoles, vaig fer, a part del qüestionari per passar-los i avaluar-los, vaig fer 4 qüestionaris més de reforç i de perquè poguessin practicar els alumnes, i els hi vaig passar als professors perquè poguessin practicar a la classe i poguessin anar tenint aquesta habilitat en els moments últims 5 minuts de classe, per exemple, de matemàtiques d'un divendres, doncs que passessin aquest qüestionari i poguessin practicar.
0: I quina va ser la resposta per part dels alumnes d'aquestes proves que els hi vas fer? O va ser positiva? Ho van veure bé? Van dir, mira, no m'atabalis?
4: Ho van veure bé perquè sempre, doncs, quan no sigui classe, doncs millor qualsevol altra cosa. Però els hi va agradar, i a vegades a mi em sorprèn que en operacions molt senzilles estava passant el vocacionari i em deien, ala, t'has passat, que difícil. I en operacions molt senzilles que un nen de 5è de primària hauria de saber fer. Mm-hmm. Llavors també em van dir, sí, jo vull que tornis, no sé què, vull que seguim fent, i per això vaig fer jo aquests qüestionaris, perquè seguissin fent i seguissin practicant.
0: Abans has mencionat una cosa que m'agradaria tornar a fer incís, que és que no només serveix aquest càlcul mental, no?, aquesta ment activa a les aules, sinó també fora d'elles, és a dir, també entenc que això es podria aplicar, o sigui, amb persones grans o gent de la meva edat, per exemple, els 30 sí. Cap amunt. És a dir, creus tu que es podrien aplicar aquests exercicis, o com s'hauria d'aplicar, com hauríem de treballar nosaltres, ara, que som ja adults i ja no estem a l'escola, per fomentar aquesta ment activa, aquest càlcul mental?
4: Bé, avui dia hi ha moltes aplicacions que són ja de ment activa, i jo crec que tothom les hauria de fer servir en algun moment de la seva vida, perquè potencia molt aquesta ment activa i ajuden també als adults a no perdre aquesta habilitat i també, com ja he dit, a tenir menys risc de qualsevol malaltia o qualsevol deterioració del cervell.
0: Val. Quina alguna aplicació que has dit? Un exemple que coneguis?
4: Hi ha una que es diu Brain.
0: Brain?
4: Sí.
0: Vale.
4: Que és molt bona, i hi ha diferents operacions. També hi ha operacions, hi ha càlculs, però també hi ha problemes de memòria, de que tens cares i has de saber reconèixer-les després d'uns minuts, la memòria, i sí, a mi em va molt bé. Jo ho utilitzo i a mi em va molt bé.
0: Val. I ja per acabar, diguéssim, tu has fet aquest treball enfocat, diguéssim, al càlcul mental, t'agraden les matemàtiques, no sé si vols enfocar la teva carrera professional a l'àmbit pedagògic o estàs més enfocada en la part científica de les matemàtiques.
4: Bé, jo crec que estic enfocada a les dues parts, perquè jo des del principi m'agradava molt les matemàtiques i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionat amb les matemàtiques, però m'he anat adonant durant aquest treball i durant la part teòrica, també vaig fer una part teòrica molt interessant, per exemple, que he tingut interès en les parts del cervell i en la part neurocientífica, perquè m'ha agradat molt veure quines parts del cervell estan implicades en el càlcul, quines no, i com això després es reflecteix a... al cervell.
0: Molt bé, doncs Elia Masquimenet, enhorabona per aquest premi de recerca i esperem que et vagi molt bé. Gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Bé, seguim, marxem ara de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament marxem a Palafolls. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca, amb un balanç de tres homes detinguts entre 30 i 62 anys. Una de les operacions es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. En l'Escorcó i a Palafolls, els agents van trobar 152 quilos de cap d'ells de marihuana. A més, s'ha descobert un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. I a Calella, les persones que acudeixen per primera vegada al CAP compten amb un acompanyament específic per facilitar aquest primer contacte amb el sistema sanitari públic. Es tracta d'un programa pioner que es basa en la creació d'equips de professionals de referència amb sanitaris i personal de l'administració que les ajuden a conèixer el funcionament i els serveis que tenen a l'ambulatori. Aquesta iniciativa respon als objectius de model CSIR que impulsa el Departament de Salut per provar noves formes d'atenció més properes, àgils i adaptades a les necessitats actuals de la població.
5: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: Destaquem a nivell nacional que el Ministeri de Drets Socials i Consum ha obert un expedient sancionador als portals d'apostes Polymarket i Calci per una possible infracció de la normativa del joc per operar a Espanya sense disposar de la preceptiva habilitació administrativa ni complir tampoc les exigències generals del sector. Segons ha informat l'executiu espanyol, s'ha emès una ordre cautelar per bloquejar a Espanya les pàgines web d'ambdues plataformes. I també l'àrea bàsica de salut de Salt ha impulsat un cribatge per la detecció precoç de l'ull gandul en infants de menys de 18 mesos. La iniciativa s'emmarca en el projecte presentat per l'equip de Salt com Centre de Salut Integral de Referència i que converteix alguns centres d'atenció primària en un laboratori de proves per assajar nous models. El pla pilot, que s'ha començat a materialitzar ara, arriba a 120 infants d'entre 15 i 18 mesos. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa?

Bé, i repassem l'agenda d'actes. Aquest dimecres la Biblioteca La Cooperativa organitza una sessió del Club de Lectura amb el llibre Cabell de Gebre, amb la presència de la seva autora Teresa Sagrera. La sessió, que és oberta a tothom, començarà a 2:15 de la tarda i compta amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova una modificació urbanística per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Èlia Mas, alumna premiada de l'Institut Ramon Turró i Darder, alerta de la pèrdua del càlcul mental entre els adolescents.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dimecres a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.